0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent. Necessit.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

És estiu. Escolta.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida i amb una serenitat que molts voldrien i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona i encara més si tens 16, 17 o 18 anys i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar a xiular amb benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera. I després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...?
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i els s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut... ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips, però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I avui als Estudis Jazz conversarem amb en Marc Egea, violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica que descobrireu si escolteu aquesta conversa. Parlarem d'un músic lliure, que a mi em recorda l'esperit de Beethoven o del trobador Marc Cabrú. Parlarem de Sant Pol de Mar, de la Maresme, de Sant Iscle, de la Vall Alta i d'una carrera musical fructífera d'aquest músic que també ha format part durant molts anys del Pont d'Arcalís. I per rematar-ho acabarem tocant Sardana curta de Sant Pol de Mar, una composició pròpia d'ell que està impregnada de la mediterranietat i del bon gust de Marc Egea. Com sempre, l'actuació està al final de tot. Fins llavors.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida. I ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil, amb horitzó i muntanyes.
2: Això és muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Clar, aquí l'està Prepirineu, veus l'horitzó. A mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més al Pirineu, amb les muntanyes, ja em trobaria més...
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Llavors aquí és l'equilibri.
1: Sí, aquí saps que té un final. Al mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim els confins, no?
1: Clar.
2: Allà, quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem aquesta primera secció d'aquesta conversa que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens.
3: Tenim swing de comarques. Tenim swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, als teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia, per això, a casa teva?
2: Molt poques. Musicalment, molt poques. No, no s'escoltava gaire música. La música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis, o que es dedicaven als...
2: Sí, d'altres oficis, sí, perquè, bueno, el meu pare era mecànic, però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura, però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió...
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Perquè el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més no congeniàvem, tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agradava Ramon Llull. No li agradava gens. Aleshores, entre això i que estava cansat de l'acadèmia i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops a colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu cor va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: del
1: conservatori?
2: Sí, perquè, mira, quan jo feia la primària, val? Hi havia un... En els maristes. Hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix, en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on que hi venien professors de tenora, de tible, de fiscorn i de flabiol. I aleshores jo tenia ganes de tocar el tible. Però el tiple era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, li fem un homenatge, que ja estem aquí a Solsona, em va dir, doncs no et preocupis, perquè mira, tenim un flabiol. Me'l va deixar i vaig aprendre a tocar el flabiol allà mateix, amb un professor que venia. I va ser ell qui em va ensenyar, no només a tocar el flabiol, sinó que em va ensenyar solfeig, també. És a dir, que no vaig anar al conservatori, però des d'aquella escola... Clar. Vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical, també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bé, llavors, no, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i...
2: No hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
2: No hi he passat i... No és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'ho van portar cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran, amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat...
2: Sí, sí que es nota.
1: I quan en canvi ve, doncs, profe de maristes o un mestre de... I crec que es nota bastant, això, en la forma de tocar...
2: Es nota, i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica s'usa amb una firma de l'acadèmia, no teva. Clar. Aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies. No?
1: És com més industrial, no? En canvi,
2: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana, o no sé, més...
2: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però... Però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, penso. I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Clar. Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
0: Bèstia de càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
2: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, àlies Xufo, un gran amic d'infància, que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt. Ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com et dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i em va dir, tinc ganes de muntar una copla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una copla de tres quartans? Doncs mira, una copla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això de tres quartans, val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una copla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica, jo, i baix, també. Bueno, i aleshores, a partir d'allà, vam començar a entrar en el món de la música tradicional, i aleshores ell un dia em va dir, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda, que la toca un d'aquest món de la música tradicional, i és una meravella d'instrument, m'ha dit, tal. Bueno, i aleshores, un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament, és una meravella d'instrument. I tinc ganes de tocar-la. Tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
2: Pels ulls. I també pel so, Va cridar l'atenció les dues coses. I el fet de que poguessis portar una melodia amb un ritme. Perquè, clar, jo tocava el flabiol i el tambor, també. Total, que aleshores ell, a més en Jordi Vallverdú, un xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es diu, que es deia La Vielle Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest. Val?
1: Perquè pels oients que se situïn, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de juglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn... Bueno, el que era abans el... Com es deia, l'òrgan...
2: La lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és el mite dels juglars. Els juglars no tocaven aquest instrument. Els trobadors, evidentment, tampoc. De fet, els trobadors no tocaven. Eren els juglars qui tocaven. Els trobadors escrivien, no? Alguns eren juglars, també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc.
2: Espera't.
1: Aquí hi ha salsa rossa.
2: Espera't. Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre estirava uns registres. Amb allò permetia fer pedals, bàsicament. I després va anar evolucionant, ja amb les cantigues del fons de Zé, ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després, durant el Renaixement, es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano. I s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra, i erràtica, i prostitutes, i... Val? I... Val? Gent pobra, no ha sigut mai un instrument culte. A part dels orígens en la litúrgia i després... aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles. I només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda i altres, i baix continu, i viola de roda, i, per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Chédeville, que era un virtuós, que va adaptar les 4 estacions de Vivaldi per viola de roda. Les va rearranjar. Per viola de roda, o... la musette de cor, que era la gaita que es tocava, aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim. Per què? Doncs perquè les 4 estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està.
1: Però llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable?
2: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per òrgan mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
2: Sí, però no...
1: O sigui, com a instrument portable, quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. S'assemblés a l'òrgan
2: no.
1: O...
2: No, perquè, a més, en l'època de Mozart ja, aviam... l'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent, també, molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols... no em facis dir Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata, val? Que són molt bonics, es poden escoltar. Vale? Però aquestes són les els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte. Val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
2: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs d'Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument, val? Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit un prestigi, com podia ser el violí o el clarinet o, saps? O la flauta, inclús,
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. En què consisteix? O podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat o quina particularitat tens?
2: Mira, tinc un mètode que el va publicar Dinsic, editorial Dinsic, que el vam fer juntament amb... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arcegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol. No existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. Llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. O sigui que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja, a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier. Val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
2: Hòstia.
1: Em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar la... O Marc Cabrú. O sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, eh? Vull dir, és una cosa meva.
2: Marc Cabrú era molt rondinaire,
1: eh? És que tu ets rondinaire. Aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, també molt fet a la seva, i molt rondinaire, també.
2: Doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabrú, també que ve d'un origen humil... Trobador, tu has fet coses, o és un... Aquest, el món dels trobadors, és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries? Què creus que et defineix més? Que t'hi puguis semblar més?
2: A Beethoven o a Marc Cabrú? Sí. M'agradaria semblar-me. Ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa amb paraules majors, allò. Bé, bueno, Marc Cabrú sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabrú les va passar canutes, també, pobre. Les va passar canutes. Que no, diu que no havia trobat mai cap dona. A veure, sí que m'agrada la llibertat, creativa, i de no tenir ni clixés, ni, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, dels clixés,
1: Bueno, també tens un to moralista en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o la teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no? De...
2: Sí, jo penso que, a veure, un artista ha de saber expressar, primer de tot, el seu context. I segon, el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món. I aleshores, per fer això, doncs cal atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava, la seva visió, o sigui, la seva crida, val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules, és una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir, i ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven, a veure, era un personatge complexa, molt complexa, com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Però la seva música, mira, que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final, el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el Pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà i què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
2: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats, o sigui...
2: Ells ja portaven
1: anys.
2: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí és un de comarques.
2: No gaires anys.
1: Aquí és un de comarques, també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
2: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer l'Emili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que... Eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre. Però aprendre el que és no només a ser un músic, que avui ha d'estar aquí i l'endemà ha d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà, i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus. Val? Aprendre tot això per mi va ser un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet. El Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito...
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...?
2: El treball en equip, òbviament... El fet de que aquella gent portaven molts anys d'emili, molts anys de la carretera, molts anys dels escenaris, que eren gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí, i que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet envoltat d'aquella gent, i amb l'Artur Blasco, ja m'explicaràs tu. I, saps? Així... Aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, i actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
2: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt i no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu,
1: Bueno, has publicat molt, això anava a dir que...
2: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps... no diré inactiu, però sí sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc o... Val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país, anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.
3: Tenim swing, swing de comarques i patintim, fet de nostàlgia, de triomf al ring.
0: Terra de Marc.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix ja, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona.
2: Sí, sí, sí.
1: Però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona. Per tant, jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors, jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc, eh? Em considero maresmenc i, a mesura que van passant els anys, m'he anat reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Mm-hmm. Vallaltenc, de la Vallalta.
1: Clar, però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè, per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís. I, per tant, eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya. Però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Una part imaginativa, no?
2: Sí. I, en canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell com una sensació infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta,
1: Sí.
2: Seguint de Sant Pol

0: gairebé com sagrada, que la tens allà, telúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a Mar. I pots tornar a donar la volta, és com un cercle. Val? Clar. Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys a Mar, val? On tinc una altra banda i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori que m'estimo i on m'hi sento ara mateix vinculat i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts aquí a l'Estudi Jazz amb Marc Egea. Passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de roda. No, podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del
0: que
1: hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de roda aquí.
0: Que tocar amb tu amb un piano blanc és tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, el podcast.
0: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
0: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea, hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda. Es diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. És un instrument de corda fregada. Molta gent es pensa que és d'aire. No, no és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha un altre que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... Cada tecla toca... És una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
0: Dues i mitja. Octaves. Aquesta dues mitja és una viola de tenor. I després hi ha unes cordes, que s'anomenen les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb la roda, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que es van treure, però... Que queda una cua, aquesta cua...
1: I això li dona la caixa de ressonància?
0: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. O sigui, clar.
0: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol... sona, re, també, també, ho veus? Sona la simpatia, no? Diu. No sé, vols que toqui alguna cosa?
1: Sí, algú...
0: Algú breu. Mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts i després ens fotem una bona birra belga, Patrick Jacques. Ell té una casa a Gósol amb la Nené, la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt. I llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec Limoner Imaginaire, És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo.
1: Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Ege i jo, Eduard Gené, al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca. Vull dir, és una cançó...
2: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa a Can Grimal, que és un forn de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
1: Bueno, és quan surten les millors cançons, a vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
2: Ha estat un plaer, per part meva, també, estar aquí amb tu.
1: Això és tot, a Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: ¿Sabías que...?
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
4: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
2: Salut activa.
5: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
9: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva. Amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in medias res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret. Les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
8: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: Sabies que...
1: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall.
10: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell-Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Corretja, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: let's kick it off.
1: Vam tenir més d'una emoció, com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir a la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir a la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
2: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
1: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
2: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
1: Vinga.
2: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
1: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
2: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
3: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. La impressió és que estava la pell a gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra. Preciós el lloc i, clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
2: És que va ser molt xulo.
1: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat. Hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes. Vull dir, un desplegament important.
2: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
1: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
1: També vas tenir bona sensació,
2: Sí, molt xulo.
1: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
2: Ah, exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret ve de Terrassa.
4: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahí i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí, és
4: per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
2: Imagina't.
4: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
1: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també. Era una de les zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent... Mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
2: Sí, es veu que sí.
1: A sota les pedres.
2: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
1: I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant...
2: Sí,
1: i bé, molt bé.
2: Han quedat també, molt xules.
1: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
2: Gaudeix del moment,
1: ja
2: no?
1: Sí, sí.
2: I tant, sí, sí. Al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de foto
1: faig,
2: o no?
1: Sí.
2: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
1: Sí, no? És que si no és una tentació.
2: Però bé,
1: la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs ja
2: aquesta, 100%.
1: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
2: Sí.
1: Què més, Aina? Tenim alguna...
2: Sí,
1: alguna
2: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
5: És molt xula, molt bonica, i que doncs, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la tinc que ja, però no sé per què.
2: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure,
1: sí?
2: Però,
1: mira,
2: però bueno.
1: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
2: Que fort.
1: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú alt al davant, havies de fer...
2: I no, a més... Sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
1: Clar.
2: I clar, llavors...
1: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després
2: vale.
1: Us explico. Vinga.
2: D'acord.
1: Aina, alguna cosa que hagis de portar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
2: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno...
1: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació. Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així, post-eclipsats.
2: Bueno.
1: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
2: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
1: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
2: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos a què penseu a través de xarxes Instagram.
1: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
2: A vosaltres, fins ara.
1: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
6: Obert per vacances.
1: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria, què tal?
1: Bon dia. Jo bé, escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
7: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol, i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
1: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
7: Una miqueta, es va notar una miqueta.
1: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament, i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa, que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
7: Van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, i a més, allà vam notar també que els coloms, que el port n'hi ha uns quants que van a menjar...
1: I cabines.
7: Van aixecar el vol. Quan... Sí, sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, eh? Tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, eh? que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, eh? O sigui, van... Certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
1: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà, també. No passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona. Una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
7: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona. Aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
6: Un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
8: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
9: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
10: Fill de gallina. No puc, no sé.
11: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
12: M'he quedat sense paraules ara mateix.
13: Sí. It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
14: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
1: Ai, que bonic, i que polígono, sí. De favor.
7: No, hi havia molta gent.
1: Tu te'n vas parlar ahir?
7: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, que tenien apuntat aquest que deies del sud de l'Estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
1: Molt bé.
7: Però l'Odissea va ser tornar a casa, eh?
1: Clar, la cara i ara la creu.
7: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que el trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapsa l'autopista i també a l'estació de Tarragona. De tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
1: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
1: No sé si us va sorprendre l'embussament que hi va haver.
15: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
7: Consten en aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
15: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la realitat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
1: És una episodi més, no, Anna?
15: És una més, i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent. I poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
1: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, del que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja això, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
15: més temps. I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
1: A veure si les administracions...
15: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
1: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
7: Vinga, va.
1: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
16: Bon dia, Núria.
1: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
16: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
1: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
16: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
1: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emunt, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
16: Bé, va anar bé.
1: Oi, quin poc entusiasme.
16: Ah, no, sí. Bé, van a ver, tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
1: Va valdre la pena. Però tu eres sí. El que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
16: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
1: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
16: Igualment. Adéu.
1: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
17: Bon dia, Núria.
1: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
17: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
18: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
19: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
20: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
17: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
1: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
17: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
1: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
17: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons d'AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
1: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
17: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí? Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
1: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no? també és una experiència.
17: Exacte, exacte.
1: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
17: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
21: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
21: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de les l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esguerrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
0: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
21: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
1: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
21: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
1: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
21: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat a l'ACN que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
1: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
21: Sí, amb els núvols també que van fer força
1: sí,
21: la guitza.
1: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
21: correcte, va repartir sort una mica, també.
1: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
21: A reveure.
1: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: I en plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se'ns torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionats. Sí, sí, molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí i bé, hem estat fent una volta pel poble, i hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Està una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, La veritat és que molt bonic, molt bonic.
7: Molt... De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és
8: que parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el puesto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella. Al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble. I la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que, no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara potser això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure allà, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, o sigui, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que llavors seria el diari espanyol de l'època, va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, amb moltes persones, molts pagesos, els hi va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions n'hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, amb un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
9: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh? L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserves. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que

0: grans històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tant o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja que els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, el comparser dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
1: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també La Meravella i La Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè, el nom de la mare.

0: vella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament, considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
1: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
0: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs, té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
1: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
0: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs, el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs, en aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
1: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
0: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la fent frontera amb a casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestres d'aquí. Això no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
1: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
0: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
1: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
0: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música, perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
1: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
1: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també, el repertori, sí.
0: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant, perquè ara doncs ja sí, el lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial, que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
1: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres, i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella. Com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
0: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
1: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem, i després més obert per vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prous medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
2: Notícies en xarxa.

0: No, no l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Home. Mira que són nous, no ho sé, no, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar.
0: Bon
1: dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, és que és icònica. Sí. Sí, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta, perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric-cric-cric-cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar la platja, al final de l'estiu, tu pots muntar la platja a casa de tota la sorra que se n'ha portat.
1: Literalment, sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt netejar
1: ja
3: tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que l'altre, és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: Un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i... Per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que
1: I
0: és
1: tant.
0: Veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a
1: sí,
0: vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que, com que les pedres et van tocant diferents punts dels peus, vas fent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè, saps, tens és una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, mal. Sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: fina? Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la menys sorra mal. Ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada sí. li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos sí. i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé. Sí. Que bé, això és una sí, sort, bé. Sí.
0: Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Ah, mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va, se'n va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: pues,
1: veus?
0: Au. Pues ja ho sabeu. Ja
1: me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja, està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això,
0: vinga.
1: Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o a l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judy Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara uns bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que endintoritza totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no? Que deia, és que quan m'estiro a la platja de Roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us dic, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs
7: però primer
8: avui intentarem
7: tot
8: resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar. La gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol. O sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: moca
8: gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era
8: està
7: com una
8: bé,
7: sinergia,
8: sí, sí,
7: sense...
8: Sí, sí.
7: A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però
8: sí,
7: sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo ho pensava, dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sola a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: ai,
8: dic,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu. Però vaig ser bona persona i vam,
7: home,
8: donar les guies correctes,
7: i que
8: lògicament.
7: Fet sol,
8: lògicament.
7: Que haguessis fet sol.
8: Imagina't, no hauria,
7: no,
8: estat,
7: Manel,
8: igual,
7: no,
8: hauria,
7: no,
8: estat igual. Escolta,
7: perquè,
8: va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna. Però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes, perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes, amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll, al maluc, a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i, per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien previ a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira. I els apareixen tots els mals. Ostres. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, clar, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells, perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, també, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que has d'estirar-se a la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se, segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos no ressenteixi després aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
7: Sí, sí.
8: I aplicar aquesta progressivitat en totes aquestes activitats.
7: Sí, sí.
8: Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El
7: per
8: que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, sentit comú també amb la resta del cos,
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, no només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens irà feina. Molt bé.
8: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé.
9: Sí.
8: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja avui hem après més coses, també, sobre
10: moltes.
8: El nostre cos.
10: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
8: gràcies.
10: Des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
10: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obert d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Lepetit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Això és molt personal.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
9: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
7: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No, vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
7: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
11: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
12: Josep Estanyol, veterinari.
11: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
7: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
11: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
7: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
11: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
7: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
11: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic vermella com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafa lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però bueno, una horeta i mitja,
1: hores.
0: No?
1: Sí, hores.
0: Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per
1: plaer? No. Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que riu la Lídia, jo me la imagino vermella, més aviat.
1: Sí, vermell de Palamós, soc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui

0: i hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Axambusto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població, una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí, per Besalú, i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: o sigui,
2: hi ha dos nivells,
0: veure el circ, eh? Exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, eh? Estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com es dirà, cada artista,
2: sí,
0: sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora. Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
2: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf,
2: sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí, vull dir.
2: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost...
2: Sí.
0: Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
2: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale, vale. Et prenc la paraula, Núria.
2: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però val? Anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Sí, apretem l'accelerador.
2: Sí, sí. Gràcies, Lídia, una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
2: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
3: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
3: així
0: moltíssim.
3: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
3: Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A
3: sí,
0: veure.
3: Tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
4: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
3: Amb
4: una platja de pedres, al final, és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres, necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
3: Bé.
0: Sí,
3: ja
0: els
3: veus.
0: Escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
3: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
3: sí,
0: si
3: sí.
0: no et fas molt de mal, eh?
3: Sí, realment és un invent sí. increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí. Mm.
3: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
3: Sí.
0: Sí, qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
3: Sí,
0: sí.
3: És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
3: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina, molt difícilment
0: sí.
3: remuntem això als que ens agrada més les roques, però... hem tingut un comentari, sí. una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
5: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
6: Què dius?
5: Per?
6: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes, la sorra se't fica per tot arreu.
5: Sí, però les pedres te les claves.
6: Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe
0: clar,
6: de sorra...
0: Cert.
5: Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
6: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
3: Així que, almenys tenim una opinió
0: sí,
3: que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
3: No,
0: No,
3: es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
3: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt
3: no?
0: bé, però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
3: Exacte, clar, és que
0: jo
3: aquesta és l'altra,
0: una mica
3: eh?
0: Això, eh?
3: Sí, sí, és això sí. De la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort clar. De poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, clar. No? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
3: És veritat, és veritat.
0: Sí?
3: És veritat.
0: Quin
3: I parlant
0: tema?
3: Sí. del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: que ja sé per on vas.
3: Sí.
0: El
3: tema de demà... Preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
3: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo, cosa... si afegeixo l'ajo blanco?
3: Pitjor
0: encara, pitjor encara.
3: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira... Ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu. I també el proposes. Perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho sí. No sabe morejo, però bueno.
3: Sí, sí, pot ser. Mm-hmm. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, mm-hmm. I demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
3: Això, també acceptem propostes també. I alternatives sí. Per passar millor la calor d'aquest estiu, que molt aquests bé. Menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
3: gràcies.
0: Més.
3: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat. La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, l'AP7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco, espectacular. Ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
0: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
6: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
0: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
11: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
13: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
12: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
14: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
16: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
15: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
17: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
18: això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
19: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
17: El moment es va anar apropant i, de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
2: No, no, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
17: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
0: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
20: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle. I és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
3: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi haig d'anar per nassos.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure el des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
20: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
0: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
21: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
22: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
21: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
6: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
0: Olot FM, Roger Isern.
7: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
8: Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
7: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
0: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
6: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
6: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Passen 2:45, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
9: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
23: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
9: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
24: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge. Un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
25: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
24: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí, Botella.
10: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
11: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
10: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
12: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
13: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
12: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra, previst per dissabte per motius de salut.
6: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals. Maria del meu cor.
0: Desgraciat, 8 minuts i 2:15, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
6: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
14: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
14: Y ahora sin ti ya no vivo.
6: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
14: Digo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
16: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Jarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
26: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
16: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
27: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
16: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar a partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
2: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Avaluarem el treball a la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs, seguirem avançant.
16: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistué disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar i després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
0: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
15: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
1: Salut activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
9: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
19: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
20: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
21: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i, bueno, aquí estic.
0: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
22: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
6: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
23: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
16: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És a nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
10: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
11: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral. I aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
10: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
11: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
10: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
0: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
24: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
3: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
2: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
4: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
5: Gràcies als equips de propis que tenim, Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, que la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
4: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
0: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
15: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Setània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
25: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, doncs vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però sóc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, doncs...
15: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
26: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
15: sí.
26: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
15: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
0: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
7: Notícies en xarxa.
0: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
0: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
8: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: I us ho diem en titulars. En punt 3:15 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
6: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
6: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
6: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
0: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
9: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
23: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
9: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
17: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una

0: amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
2: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi i començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
3: Reconec que m'en dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
2: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
4: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
5: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
4: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: I amb postres, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
6: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
7: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tingués de jo
1: i dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
8: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
9: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
9: Y ahora sin ti ya no vivo.
8: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
9: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
10: Bon dia, Jordi.

0: Es van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Claudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les Dianes Blaugranes, un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
1: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que considerin, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
0: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les Dianes Badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
2: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
0: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
3: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea, tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
0: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar i després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
4: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'estiu d'avui, dilluns 10 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la col·laboració veïnal frustra l'ocupació d'un habitatge a Sant Feliu. Sant Feliu i Castellterçol presenten al·legacions al Plàter. L'ADENC alerta que el Plàter afecta 335 hectàrees de Sant Feliu malgrat el potencial de les teulades. Mollà dona el tret de sortida a la Festa Major amb la llegenda de la Cabra d'Or.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'S59 d'estiu del 10 d'agost del 2026. Comencem l'edició d'avui explicant-vos que la col·laboració veïnal ha frustrat l'ocupació d'un habitatge aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Els fets van passar dissabte quan quatre persones van intentar accedir a un habitatge situat al carrer Josep Rossell. Els veïns ho van comunicar de seguida als cossos policials i als Mossos d'Esquadra. Àlex García és sergent a la comissaria de Caldes de Montbui.
2: Aquest cap de setmana es van trobar un avís d'uns veïns que van avisar que en un pis buit que estaven accedint unes persones amb una escala estaven accedint per la balconada, dues persones, i ràpidament els Mossos d'Esquadra d'aquí de Caldes van anar cap al lloc i van veure que dintre del pis realment havia gent dintre. Varen picar per si podien obrir el pis, no va obrir ningú. Varen fer gestions per saber el propietari del pis, amb la sort que es varen trobar un pis d'una segona residència. El propietari era una persona de Barcelona i era una segona residència. Al ser una segona residència, el tractament que li van donar a l'operativa policial no va ser d'ocupació, sinó d'una violació de domicili. Una violació de domicili comporta pues, amb una flagrància, perquè els fets van passar en una hora o dos, hi havia una flagrància delictiva, llavors ens han més la negativa de que els autors dels fets no ens van entrar, van activar els bombers, que ens van deixar una escala, llavors el cap de l'operatiu, que era un agent expert d'aquí de Caldes, va entrar per al balcó i va fracassar aquesta violació de domicili, que va terminar amb la detenció de dues persones que estaven a l'interior i una dona embarassada que sembla ser que va entrar per la porta un cop els autors dels fets estaven allà dintre.
0: Els dos detinguts ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia. I és que la col·laboració veïnal ha estat clau en aquest cas. Davant de possibles ocupacions d'habitatges, els Mossos d'Esquadra recomanen avisar els cossos policials el més aviat possible.
2: L'important, sobretot, és el que diem, perquè els cossos policials puguem jugar amb la flagrància delictiva. La flagrància delictiva ens permet actuar de manera immediata i evitar que aquests tipus de delinqüents constituïssin el seu domicili. Llavors, com no els dona temps a constituir el seu domicili, no tenen la protecció jurídica de domicili i permet que els agents puguem entrar fins de la força en el lloc que han ocupat.
0: La importància de les 48 hores és clau i és que els Mossos expliquen que, si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i, a partir d'aquí, el desallotjament ja requereix d'un procediment judicial. Moment ara de parlar de nou del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, conegut com a Plater. Un pla que, com us hem anat explicant en anteriors edicions de l'S59, estableix criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes solars i eòlics. L'objectiu del pla, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, és implantar les energies renovables i descarbonitzar el país al 2050. La proposta que ha fet la Generalitat és preliminar i classifica el territori en diferents categories categories d'idoneïtat per a la implantació de projectes d'energies renovables. El pla identifica, municipi per municipi, diferents àmbits amb graus diversos d'idoneïtat per acollir eventuals projectes de generació d'energia renovable, però no suposa l'autorització automàtica de cap projecte. Des de la seva presentació, el pla ha rebut l'oposició d'entitats i d'alguns municipis,
3: a més de més de 12.000 delegacions en el primer període d'exposició pública. El 30 de juliol es va tancar el primer període de delegacions, però el govern ja ha anunciat que obrirà un segon període perquè la ciutadania, les administracions i les entitats presentin les delegacions que creguin convenients.
0: El Plater, que encara es troba en procés d'elaboració i es pot modificar en funció de les al·legacions, preveu que l'any 2050 les plaques fotovoltaiques ocupin 12 hectàrees de Sant Feliu de Codines, una extensió que suposaria un 0,8% del terme municipal. Aquestes instal·lacions s'haurien de fer, però, en els terrenys que estableix el Plater, que són un 8,8% del terme municipal. En el cas de Sant Feliu de Codines, no hi ha previsió d'instal·lacions eòliques. L'Ajuntament ha analitzat la documentació presentada per la Generalitat per valorar la afectació que té el pla sobre el municipi i defensar els interessos de Sant Feliu. En aquest sentit, el consistori ha presentat al·legacions demanant que es preservi l'activitat agrària existent i que els terrenys que actualment es destinen a l'agricultura quedin exclosos de les zones prioritàries per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Així ho explicava Pol Cabotí, alcalde del municipi.
4: Però després hi ha matisos o hi ha aplicacions doncs, que ha fet que diferents sectors, sobretot el sector de la pagesia, doncs tingui conseqüències importants d'aplicar-se a la proposta que han fet. En això s'han basat sobretot les al·legacions que hem fet com a Ajuntament, ja que compartim aquesta visió, i d'entrada el que hem fet és adherir-nos a la moció que va aprovar, les al·legacions que es van aprovar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, on el primer punt era sobretot remarcar doncs, que s'havien de tenir en compte aquests usos agraris existents. Aquests terrenys que ara mateix ja s'estan fent servir doncs, per pagesos que tenen activitat agrària i que, per tant, hem de preservar, i el que no podem fer és que amb una planificació d'instal·lar parcs solars en el territori doncs acabi anant en detriment d'aquesta activitat que ja existeix, que en les últimes dècades s'ha vist minvada i que, per tant, doncs, al contrari, no? Hauríem d'intentar fomentar que seguís sent així. Sobretot perquè també té una funció, també de prevenció d'incendis i de treballar la terra i d'activar la terra i que, per tant, hem de preservar. Sí que el fet doncs, de que una zona, un camp agrari, es posi com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques la fa molt més atractiva i segurament molt més rendible econòmicament per a algú que hi vol invertir, posar-hi plaques i treure aquest rendiment, però que un tros doncs, de muntanya, un tros forestal, que evidentment doncs, els costos de posar-la a punt segurament són més alts i, per tant, doncs, com que això no podem abocar-nos a aquesta situació, doncs la primera al·legació, i que hem compartit també amb pagesos del municipi, és doncs, que s'excloguin aquests camps on hi ha activitat agrària.
0: Entre les al·legacions presentades, l'Ajuntament també reclama que es tingui en compte el traçat de la futura variant de Sant Feliu i l'afectació que tindrà sobre el territori. El consistori considera que aquesta infraestructura pot ser una oportunitat per concentrar-hi instal·lacions fotovoltaiques i reduir, així, la pressió sobre altres terrenys del municipi.
4: Com a prioritàries no es tenia en compte el traçat de la futura variant i l'afectació que això tindrà doncs, en aquell espai. I per tant doncs, hem demanat que això es tingui en compte, s'inclogui i es reformuli doncs, en tota la zona afectada. En aquest sentit també hem visualitzat l'oportunitat de que aprofitant la infraestructura sobretot del viaducte de la variant, doncs allà ja seria un bon espai, entenent doncs, que allà l'impacte ja hi serà doncs, de posar-hi plaques i reduir així la pressió sobre altres terrenys del municipi.
0: L'alcalde també explica que ha mantingut trobades amb veïns, propietaris i pagesos del municipi per resoldre dubtes i inquietuds sobre el Plater.
4: Durant les darreres setmanes, jo personalment com a alcalde i regidor de Medi Ambient he estat atenent doncs, tots els veïns i veïnes, propietaris i pagesos que m'ho han demanat, sobretot per aclarir dubtes. Alguns d'ells doncs, m'han compartit també les al·legacions que han presentat al Plater. Hi ha algunes d'aquestes doncs, en les que hem considerat que s'alineaven doncs, amb els nostres objectius també i amb l'interès públic, doncs, també des de l'Ajuntament ens hi hem adherit i hem reforçat d'alguna forma aquesta visió. La majoria d'elles doncs, demanen en aquest sentit que deia abans, que és de protegir i preservar l'activitat agrària existent al municipi, ja que, com ja vam apuntar, el ple municipal, el gran damnificat, pot arribar a ser el pagès, aquella persona que està treballant al camp, però que no és propietari, ja que el propietari, doncs, si li donen l'opció de que li sigui més fàcil posar plaques, doncs, és probable doncs, que prescindeixi de tenir el pagès i el substitueixi per plaques, i això doncs, seria un problema.
0: Des del consistori insisteixen que la transició cap a les energies renovables és necessària, però defensen també que s'ha de tenir en compte les característiques del territori i prioritzar espais ja artificialitzats, com ara les teulades dels edificis o els aparcaments.
4: I en aquest sentit doncs, també fer aquesta reflexió crítica de que sí, tota aquesta cursa doncs, per les renovables queda en mans d'aquestes grans empreses, aquests grans fons d'inversió o aquestes companyies elèctriques, simplement reproduirem el model que tenim. Seguiran tenint el monopoli de la generació d'energia i, per tant, doncs, de paella pel mànec. En aquest sentit, creiem que l'administració pública ha de liderar això. Alguns d'aquesta, com a mínim una part d'aquesta generació fotovoltaica hauria d'estar compromesa en ser generació pública d'energia. En aquest sentit, doncs, cal inversió i pensem que és un moment que és un moment important, que és un moment clau, perquè molta part d'aquesta energia sigui de les produïda per l'administració pública.
0: I continuem parlant del Plàter, perquè a Castellterçol també s'hi han presentat al·legacions i, a més, s'assumen al manifest de Verges per frenar la seva implementació. Aquest és el setè municipi de la comarca del Moianès que s'hi adhereix. Ens ho explica en Jordi Givert.
5: Al darrer ple municipal de Castellterçol es va aprovar per unanimitat la formulació d'al·legacions al Plàter. Amb aquest acord, l'Ajuntament presenta un extens paquet d'al·legacions per defensar la preservació del territori, el paisatge i els espais agraris i forestals del municipi. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, explicava que també se sumen al manifest de Verges per demanar que s'aturi el Plàter, a la vegada que l'Ajuntament presenta aquestes al·legacions per mostrar els punts en què estan en contra.
6: Per un costat, com a Ajuntament de Castellterçol, votarem l'adhesió en aquest manifest, però per altre costat enteníem que nosaltres, o entenem, jo crec que tots estiguem d'acord amb el Plàter o no, estem d'acord, estem a favor de les energies renovables i d'una implementació doncs, que sigui justa, no? Per tant, el que també vàrem pensar en totes les al·legacions que hem preparat amb totes les forces polítiques és de que, a part de l'adhesió en aquest manifest, el que volíem era posar de manifest una sèrie d'al·legacions entenent que el pla Terci, però en tot cas que es pot fer de manera diferent.
5: Una de les principals preocupacions és la falta de protecció de pagesos i ramaders a l'hora de concebre el Plàter. Massot explicava que no es pot perjudicar la sobirania alimentària per anar cap a la sobirania energètica.
6: És el tema de la sobirania alimentària i la protecció de la nostra ramaderia i agricultura. Ens trobem de que el Plàter ha fet com una espècie de regla de tres i no té en compte el valor agronòmic o l'activitat social i personal, no? doncs de que significa l'activitat ramadera i d'agricultura a Castellterçol. Per tant, no val a dir que té un potencial X i que no hi hagi una anàlisi real d'això. I, a més, i crec que és més important encara, que hem de disposar de sobirania alimentària també com a territori. Per tant, el que no val és eliminar la sobirania alimentària a costa de plaques fotovoltaiques.
5: També es demana que revisin els criteris de protecció d'espais d'interès mediambiental i l'exclusió d'espais d'alt interès pel poble, com el Castell de Castellterçol, el Coll de la Creueta, la Poua de Can Revitllat i Sant Julià d'Úxols. Massot també explicava el descontentament del territori perquè el pla carrega la responsabilitat de generar energia a les zones menys poblades del país.
6: I que sigui justa a nivell de territori. No té sentit que parlem d'emergència climàtica i emergència energètica i que, per tant, Castellterçol, igual que tots els altres municipis de Catalunya, ens hem d'inflar a posar plaques quan tu, per exemple, vas a l'àrea metropolitana i totes les àrees antropitzades no hi ha ni una placa, per dir-ho així, ras i curt. Per tant,
5: per això també s'ha presentat al·legacions per prioritzar la fotovoltaica en espais ja transformats, l'obligació de soterrar les línies elèctriques d'evacuació i el respecte al dret de la propietat davant l'expropiació forçosa. Per altra banda, sobre l'adhesió al manifest de Verges, contrari al Plàter, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. Connectem Castellterçol s'hi va mostrar a favor, així com la regidora no adscrita Raquel Alcaide. L'escoltem a ella i a l'Eix Roca, representant de Connectem.
7: Se'ns ha tingut un despreniment molt, molt gros, penso personalment, com a ajuntaments. No se'ns ha comptat a la veu dels municipis. Al final, per ells, entenc que l'important és l'àrea metropolitana i no la resta del país. Llavors, entenem doncs, que ho hagin fet d'aquesta manera per la seva ideologia política i la seva forma d'entendre el país, però no costava de res. I és molt important que en una qüestió tan important com el Plàter es posés, passéssim al sedàs, anéssim ajuntament per ajuntament com a govern de la Generalitat i sobre això comencéssim a treballar.
8: Considero que el Plàter és d'allò més pervers que s'ha fet. És com agafar un pastís i tirar-lo a sobre dels ajuntaments per veure si tothom s'hi oposa, si tothom està en desacord, si es lia una bona tangana, i aleshores així tirar cap a les expropiacions i obligar-nos a fer-los com ells volen. Per tant, penso que aquí hauríem de poder estar tots d'acord de que, vale, sí, energies renovables, sí, està clar que les necessitem, no podem pagar l'energia als preus que l'hauríem de pagar si no en tinguéssim i no fóssim autosuficients, però no d'aquesta manera.
5: Les abstencions van arribar per part d'Esquerra Republicana, que, tot i estar a favor de presentar les al·legacions al Plàter, veia contradictori posicionar-se totalment en contra del mateix pla a la vegada. Escoltem a Ferran Jordà pels Republicans.
9: Hem de mirar anar tots plegats, però que siguem una mica coherents, perquè nosaltres no entenem que se'ns dona l'oportunitat de millorar i, en canvi, votem en contra. Si no ens haguessin donat l'oportunitat de millorar el pla, evidentment ens hi sumem. Quan és un pla impositiu 100%, que no pots fer res, entendríem, evidentment, que l'enfrontament seria un altre. Però volem veure el got mig ple, tornem a insistir, i en aquest cas, per aquest motiu, no ens adherirem i no votarem a favor, ens abstindrem en l'adhesió a aquest manifest.
5: Castellterçol, doncs, s'assuma Castellcí, Monistrol de Calders, Granera, Collsospina, l'Estany i Santa Maria d'Oló. 7 pobles del Moianès ja s'han posicionat en contra del Plàter.
0: D'altra banda, l'ADENC també ha presentat al·legacions al Plàter i reclama que el pla es reformuli íntegrament. L'entitat ecologista qüestiona, entre d'altres aspectes, les dades que utilitza la Generalitat per calcular el potencial de les instal·lacions fotovoltaiques a les teulades i posa Sant Feliu de Codines com a exemple. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona que l'ADENC considera més detallat, les cobertes del municipi podrien generar fins a 18 gigabytes hora anuals, el 191% del consum elèctric del municipi. Ens ho explica Arnau Vila, membre de l'ADENC.
10: Dic que li sobren teulades, és a dir, la potència que li ha calculat l'estudi de la Diputació de Barcelona, que és el més detallat, doncs calcula aquest 191% respecte del consum que té. Això vol dir que és fantàstic, és a dir, Sant Feliu de Codines, sense haver de posar plaques solars en camps i en boscos, ja estaria produint un excedent energètic amb el que podria ser solidari amb la resta del país.
0: També consideren que aquesta diferència en el càlcul del potencial de les teulades és un dels problemes de base del Plàter i que acaba justificant la necessitat d'ocupar terrenys agrícoles i forestals. L'entitat també qüestiona les previsions de demanda elèctrica que fa el pla de cara al 2050.
10: Hem presentat bastantes, ara no sé si recordo, 18, crec que, al·legacions, i moltes són, diguem-ne, de contingut legal, però bàsicament el més important que nosaltres al·leguem és que el Plàter es basa en dues premisses molt, molt errònies. Una, aquesta potència que calcula sobre les teulades, que és totalment equivocada, perquè ells s'agafen a una mitjana, posen un coeficient a totes les teulades, a totes, i no saben ni la geometria ni l'orientació, llavors no s'agafen estudis més rigorosos com el de la Diputació que utilitzem nosaltres. I això fa que aleshores a l'estudi ja digui que s'ha d'ocupar camps i que s'han d'ocupar boscos perquè les teulades no donen suficients. Llavors aquí ja hi ha un problema de base molt, molt, molt, molt greu. I després el segon és que el Plàter aposta a desenvolupar energia amb l'horitzó 2050. És a dir, en lloc de plantejar-se de cobrir, que ja és prou ambiciós, la demanda elèctrica que tenim actualment amb energies renovables, que és ja un objectiu molt i molt ambiciós, planteja no només això, sinó cobrir la del 2050, que ells calculen que serà més del doble de la que tenim ara.
3: En el cas concret de Sant Feliu, la DENC alerta que el plàter afecta 335 hectàrees, un 22% de la superfície del municipi. L'entitat apunta, a més, que un 43% d'aquest terreny se superposa amb els anomenats hàbitats d'interès comunitari, espais que, segons la DENC, tenen un valor natural que cal preservar.
10: Després també que de totes aquestes zones, clar, no cauen en sac buit, és a dir, en aquestes zones hi ha boscos molt valuosos, per exemple, molts alzinars, molts camps, matollars, bueno, espais que tenen un valor ambiental molt interessant. Nosaltres ho hem creuat amb les dades cartogràfiques i amb les cobertes del sol i hem trobat que Sant Feliu de Codines, el 43% de les zones del plàter cauen en hàbitats d'interès comunitari. Aquests hàbitats són cobertes del sol que estan identificades per la Unió Europea com que tenen un valor natural que cal preservar i que cal protegir. I en aquest cas a Sant Feliu, doncs això, gairebé la meitat de les zones plàter caurien zones que mediambientalment tenen un valor que cal preservar.
3: La DENC demana que el plàter actual no s'aprovi i es reformuli, amb una revisió de les previsions energètiques i una nova avaluació ambiental. A més, l'entitat defensa que la transició cap a les energies renovables és necessària, però considera que s'ha de fer prioritzant espais ja artificialitzats i sense comprometre els terrenys agrícoles i els espais naturals. Muià dona el tret de sortida dels primers dies de la seva festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or. Ens ho explica tot en Jordi Givert.
5: Muià entra de ple en la celebració de la seva festa major amb una agenda carregada d'actes populars, cultura i música des d'aquest mateix dilluns. El gran protagonisme d'aquesta jornada d'obertura el té la festa de la Cabra d'Or, la representació teatralitzada de la llegenda ha arrencat a 6:45 de la tarda a la plaça Major. A les 7 ha sortit la caminada popular per buscar el teixit daurat i tot seguit es farà un sopar de carmanyola i el joc de cerca. La nit es tancarà amb la cercavila de la banda Àurea i els concerts de Fills d'Iso i PD Chibi a partir de la mitjanit al Parc Municipal. Demà dimarts, Muià viurà el desenllaç de la llegenda de la Cabra d'Or. L'activitat arrencarà a les 11 del matí a la zona del Parc Municipal amb tallers infantils i tot seguit, a 1:45, començarà la cercavila infantil encarregada d'escortar la cabra fins a l'Ajuntament. A la tarda, la celebració arribarà al moment àlgid a les 6, quan arrencarà des de la plaça Sant Sebastià la gran cercavila per festejar la troballa de la Cabra d'Or. La comitiva anirà fins davant de l'església de Santa Maria, on es viurà el moment més esperat, l'entrega de la figura al senyor de Planella, la pedregada i el desenllaç teatral de la història. La festa organitzada per l'associació La Cabra d'Or i el Consistori culminarà a la mateixa plaça Major amb un sopar popular a partir de 9:45 de la nit. La traca final arribarà amb els darrers balls de La Cabra d'Or i una sessió musical a càrrec de P.D. Cabrit que s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
3: I ara parlem de l'atur, perquè el mes de juliol deixa un augment de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, tot i que amb una intensitat molt diferent. A la comarca vallesana l'increment és del 2,09%, amb 350 persones més a l'atur que al juny, mentre que al Moianès l'augment és de l'1,2%, amb 7 persones més. En ambdós casos, però, les dades interanuals són positives, amb menys persones aturades que fa un any. Al conjunt de Catalunya l'atur també ha augmentat durant el juliol, un 2,5%, tot i que les 314.874 persones desocupades representen la xifra més baixa en un mes de juliol des de l'any 2007. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, a Muià, on l'atur disminueix respecte al mes anterior en 13 persones, un 4,29% menys. La dada també és positiva si mirem un any enrere, amb 14 persones menys a l'atur, que representen un descens del 4,61%. La taxa d'atur provisional, per tant, se situa en el 8,37%. A Castellterçol, en canvi, l'atur augmenta amb força durant el juliol. Hi ha 15 persones més a les llistes d'atur, un increment del 16,30% respecte al juny. La comparació entre
0: interanual també és negativa, amb 13 persones més sense feina que fa un any, un 13,83% més. Per tant, la taxa d'atur provisional queda en el 8,06%. I tanquem el bloc del Moianès amb Santa Maria d'Oló, que presenta una evolució positiva, i és que durant el mes de juliol hi ha dues persones menys a l'atur, un descens del 9,52% respecte al mes anterior. En termes interanuals, també disminueix l'atur, amb 3 persones menys, un 13,64% de descens. La taxa d'atur provisional, per tant, és del 3,56%. Pel que fa al Vallès Oriental, començant amb Bigues i Riells del Fai, on l'atur augmenta un 9 persones durant el juliol, un 2,33% més que el juny. Respecte a l'any anterior, però, hi ha 2 persones més a l'atur, un increment del 0,51%. La taxa d'atur provisional queda en el 7,18%. A Caldes de Montbui, el juliol deixa 22 persones més a l'atur, un augment del 3,80% respecte al mes anterior. La dada interanual, però, és positiva, amb 18 persones menys desocupades que fa un any, un descens del 2,91%. La taxa d'atur provisional se situa en el 6,34%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on l'atur també augmenta lleugerament durant el juliol, amb 7 persones més, un 2,71%. Respecte al juny. En canvi, si ho comparem amb el juliol de l'any passat, hi ha 5 persones menys a l'atur, un descens de l'1,85%. La taxa d'atur provisional és del 7,33%.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
11: Hola! Com va la setmana? Com comença aquesta setmana? Meteorològicament parlant, ho fem amb un temps estable. No hi ha manera de que baixin les temperatures. Les frases que tothom diu per tots els llocs, és quina calor, quin ambient tan xafogós. I és que no hi ha manera de que baixin les temperatures. Avui, novament, màximes al voltant dels 33, 34 graus. Són temperatures bastant normals per aquesta època de l'any, estem en plena canícula, però és que les nits també són de mal dormir. I clar, jo crec que el que fa més irrespirable l'ambient és aquesta acumulació de dies i dies d'aquesta calor. És que no hi ha manera de que se'ns tregui de sobre l'ambient aquest irrespirable en el que estem, que farem balanç de tot plegat quan acabi l'estiu, però es batran molts rècords, segur. De cara a demà, pocs canvis, la temperatura alta, nits de mal dormir, algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. Dimecres, dia 12, dia especial, dia de l'eclipsi. En principi, es podrà veure. Recordem que les nostres poblacions és parcial, no serà total. Heu d'anar a un cim, a un lloc que hi hagi vista cap a l'oest i que no hi hagin edificacions ni muntanyes, que a l'oest es pugui veure perfectament, cap a última hora del dia, i en principi es podrà veure. Hi haurà alguna nuvolada a la tarda, però no hauria d'afectar la visió de l'eclipsi. Les temperatures del dimecres, molt semblants a tota la setmana, les mínimes voltant dels 20 graus, màximes 33-34 graus. No baixen aquestes temperatures, al igual que no baixaran el dijous. Calor, poques nuvolades, gens de pluja, en definitiva, unes paraules que portem ja molts dies dient-les, aquestes paraules, calor, xafogor, poques nuvolades i poca pluja. No hi ha manera de que plogui realment d'una manera forta, no hi ha manera que baixin les temperatures d'una manera forta, és el que ens toca aquest estiu. Unes temperatures altes que duraran fins divendres, és que de fet tota la setmana serà gairebé igual, amb aquest sol, amb aquestes petites núvoles de tarda i amb unes temperatures de ple estiu. que vagi molt bé la setmana i que tots tinguem una gran visió de l'eclipsi d'aquest dimecres, que serà un fenomen realment espectacular. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia Adeu. Moltíssimes gràcies.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Carla Serrano, molt bon dia.
1: Bon dia, Judit.
0: Avui el Sergi Guiu i l'Ivan Usson, com que ha estat de vacances, doncs ens han abandonat, m'han abandonat aquí als estudis d'UA U i he hagut de pescar la Carla per fer la secció de l'Això va en sèrie, secció que avui dedicarem a fer, doncs, a repassar les estrenes que arriben aquesta primera quinzena del mes d'agost. Abans, però, fem l'actualitat, que com saben els nostres oients, l'actualitat passa per lo que estem veient ara. I quan vinguin el Sergi i l'Ivan, que van dir que no es van creure que jo miraria les sèries que em vaig comprometre a mirar, que sàpiguin que he tornat a mirar Friends. Ara mateix, no sé si tu has vist Friends, Carla?
1: Jo he vist algun capítol
0: suelto. I què tal?
1: A mi m'agrada.
0: T'agradi el format, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, per mi és com... no la meva sèrie preferida, però sí com la meva sèrie recurrent quan tinc moments així com de baixón, de que el món se'n va a la merda, recupero Friends i la veritat és que va superbé per distreure't, per riure, per no pensar... A més, és veritat que hi ha una trama, però els pots mirar sueltos, sí. I tampoc és que et perds la gran cosa.
1: Al final, saps? Són capítols potser de 20-30
0: sí,
1: minuts.
0: Sí, i... perfectes. I tu ara mateix estàs mirant alguna cosa?
1: Jo ara mateix... depèn del dia. Sí que és veritat que tothom m'ha dit que miri Machos Alfa i la vull començar ja. I també m'estic mirant capítols sueltos també per desconnectar una mica de Office.
0: Vale.
1: Però és molt llarga, llavors vull mirar-me-la perquè la gent diu que val molt la pena.
0: Sí, mira, l'Ivan Usson és un gran defensor de The Office, o sigui que estarà supercontent de que l'estiguis mirant. Doncs avui repassem, com dèiem, les estrenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost i comencem per una sèrie que arriba a Sky Showtime, que és Lioness.
2: ¿Están cerca?
3: Estamos más cerca que nunca.
2: ¿Un agente contratado o una Lioness?
3: Una Lioness, señor.
4: Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
5: Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
6: ¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
5: Esto.
7: Tienes que recordar por qué estás luchando.
0: Doncs en aquesta tercera temporada de la sèrie creada i escrita per Taylor Sheridan, xarxes ocultes, agents estrangers i traïcions personals xoquen entre si. El Joey intenta mantenir l'equilibri entre el deure i la seva vida familiar mentre forces invisibles afecten el món. Sorgeixen patrons que no haurien d'existir, noms desapareixen i els camins canvien de forma inesperada. Guiada per Caitlin i Westfeld, Joe s'enfronta als enemics que operen des de les ombres obligant-la, és una noia la Joey, vale, obligant-la a enfrontar una guerra que ara mateix s'extén a tots els aspectes de la seva vida. També el que arriba a Disney Plus és Futurama.
8: Behold! I've rebuilt my time machine. It's idiot proof. We'll see about that.
9: It's the end of civilization.
8: Space pirates.
10: Vampires.
11: Alien invaders. What do we do?
8: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
12: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
13: Hooray!
14: It's time for a revolution. Three, two.
15: You can't just leave me here to die.
16: Good point. We'll stay and watch.
0: Futurama és coneguda, però repassem quina és la seva sinopsi.
1: Doncs la sèrie de ciència-ficció del creador dels Simpsons, Matt Groening, continua les aventures de Free, Lila, el robot Bender i la resta del repartiment del Planet Express a la nova Nova York del futurístic any 3000. Una paròdia de la nostra societat i la ciència-ficció que porta emetent-se des de l'any 1999.
0: Perfecte. Doncs també a Disney Channel el que arriba és una sèrie que algunes fa anys vam veure, que és Vuelven van veure Los Magos de Waverly Place i ara el que torna és Vuelven Los Magos de Waverly Place.
10: Gracias.
13: ¿Sirve para que Gigi no se lleve la ropa chula?

0: Tu te l'han recordat, ves, d'aquesta sintonia?
1: No.
0: Em quedava super lluny.
1: Ha sigut com teletransportar-me a 15 anys enrere.
0: Absolutament, absolutament. Doncs han passat ja alguns anys i Justin Russo ha renunciat a tots els seus poders màgics, porta una vida mortal com la seva esposa guiada i els seus dos fills, Milo i Roman. Un dia, Alex Russo, la germana de Justin, que és Selena Gomez, li porta a Billy, que busca ajuda. La jove maga busca un mentor i un mestre. Justin enfronta el seu passat per salvar el futur del món màgic. La veritat és que... O sigui, jo recordo veure-la, però no recordo massa com que m'enganxés molt o de veure-la molt seguida. O sigui, recordo que de posar-la a la tele tant en tant, però no la recordo com això, que era molt bona. No sé...
1: Jo sí que era bastant fan, eh? El que passa és que ara és com que... Quasi que yeah. Me'n recordo més de Selena Gomez i alguns personatges, clar, surt crec que en alguns capítols així, però serà una mica yeah. raro sense ella.
0: Ja. Yeah.
1: Però yeah. sí, a mi m'agradava molt.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs a veure com serà també aquest retorn. I a més, és que a més com que jo lo dels retorns, com lo de física o yeah. química que torne, no ho sento molt. Yeah. Les sèries van funcionar, es tanquen i no cal tornar a fer-les. A Netflix, el que arriba és 100 anys de soledat.
2: La estirpe condenada a 100 anys de soledat. No tenien una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
3: No importa dónde vayas. Nunca vas a poder escapar de tu destino.
4: Vamos a construir ese lugar soñado. Donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
2: Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
5: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
6: Estoy enamorado.
5: Juro que nunca te vas a casar con mi hermana.
6: El amor es una peste.
7: ¡Carguen! ¡Apunten!
8: ¡Viva la revolución!
7: ¡Fuego!
9: Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
10: Estamos mamados de que decidan por nosotros.
5: Ahora sí eres un hombre.
10: Vamos a la guerra.
8: ¡Ataque!
5: Mira lo que hemos quedado, saca de buen día. Nosotros dos solos como al principio.
0: Home, diria que de les que hem repassat fins ara, potser de les que fa més bona pinta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, potser sí.
0: A veure, de què va?
1: Va de que després de la signatura de l'armistici, la pau no arribarà a Macondo. Els conservadors, temerosos davant de les amenaces del coronel Aureliano Buendía, tramen un atemptat que, per atzar del destí, portarà el poble a la bogotana Fernanda del Carpio, qui, al casar-se amb Aureliano II, un dels bessons del bastard Arcadio, li donarà a Úrsula Iguarán els seus primers descendents legítims.
0: O sigui, crec que fa molt bona pinta, però també crec... és a dir, parteix de la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 sí. anys de soledat, però és a dir, no sé si el risc serà com convertir-la en un culebrón.
1: Sí, sembla una mica això, també.
0: Pel to del tràiler era com, vale, sí, està molt bé, però parteix d'un punt molt important, que és Gabriel García Márquez, com per després fer un culebrón, amb el bon sentit de la paraula, que ningú s'ofengui, però bueno, que pot acabar sent un fiasco.
1: Sí, sempre al final quan fan adaptacions a llibres importants també és com que...
0: Sí.
1: A vegades o decepciona...
0: Exacte.
1: O
0: sorprèn positivament. Sí. Sí, sí. Però el risc, la veritat, és que és alt. A Apple TV arriba una sèrie que al Sergi li agrada molt, que és Ted Lasso.
11: Oi, mate, this is you. I believe it is.
12: Wicked.
13: You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
14: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
15: You're an American who's now in charge of a football club, despite possessing very little knowledge of the game.
16: Oh! I know that AFC Richmond is gonna give you everything they got, win or lose.
17: Or tie.
18: Right, y'all do ties here.
19: See that?
20: He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
21: Yes and no.
22: How many countries are in this country?
23: Four.
24: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
25: Hey, look, this car's got an invisible steering wheel.
26: What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town.
27: You don't think I see that every day out there on the streets?
25: Are you kidding me?
28: I think that's what it's all about, embracing change.
29: Same team!
28: Being brave.
24: Your decision to bench Jamie was a masterstroke.
28: I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of the
30: underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field.
31: I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you.
24: Welcome to England.
0: Doncs Ted Lasso, la primera comèdia d'Apple TV, la sèrie més popular de la plataforma, torna amb una quarta temporada. Després de molts rumors i notícies que indicaven que la producció d'una nova entrega estava en marxa, Apple TV ho va confirmar. La tornada, a més, comptarà amb Jason Sudeikis, protagonista, productor i co-creador de la sèrie, la peça clau que faltava perquè Ted Lasso pogués sortir sent, pogués continuar sent Ted Lasso. En aquests nous episodis, el Ted torna a Richmond per enfrontar-se al seu major desafiament fins a la data, fins al dia d'avui, a entrenar a un equip de futbol femení de segona divisió al llarg d'aquesta temporada. Ted i l'equip aprendran a llançar-se a la piscina arriscant a fer coses que mai van pensar que haurien de fer. Una altra sèrie que arriba, en aquest cas, a Amazon Prime Video és Sterling Point.
32: I am so sorry about your grandfather's passing.
33: That's fine, we didn't know him.
32: Connor, shut up. Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
34: Canada? Was he Canadian? Does that mean that Mom was Canadian too?
35: Nobody here is Canadian.
34: None of this makes any sense.
35: Annie?
36: Yeah, hi.
35: Ellis.
37: Hey, pilot.
33: Welcome to Sterling Point.
38: How long have I got?
39: Hey,
38: you beautiful.
39: Hi, I'm Una.
34: Hey, Annie, nice to meet you. My mom died when I was little. She used to spend some time here, so I'm just checking it out.
40: You guys want to go to a party in Rosso tonight?
38: No, you don't. Because the crowd, please, and I'm tired.
39: Hello?
38: Jesus! Who are you?
39: Who are you? And what are you doing in my grandfather's cottage?
34: Connor, I'm freaking out. There's a girl here who looks just like Mom. She said that it's her grandfather's cottage, too, who apparently owned the entire island.
33: Wait, we own an island?
38: Connor, focus. I would love for you to explain why you broke into my cottage and stole a photo of my dead mother.
39: This is my mother, too.
38: Oh, shit. Get in the boat.
39: Why?
40: That girl's not gonna, like, kill her, right?
39: No. No. I'm almost one to watch that.
34: She hates me.
33: I think there's probably a lot more to the story.
34: Being here is making me realize how little I think about my mom. You look so much like her. I wanted to hug you since I got here. Is there any way that I can hug you?
39: Absolutely not.
34: Totally. Fair.
33: If you're gonna go digging into stuff, go for it.
39: It's good to be messy sometimes. It's important.
33: Get my kids out of here as quickly as possible. So nothing's changed.
39: Mom, love this place. Being here is like being near her.
40: You just pushed me away as far as you could.
39: Did you like that?
38: Did I like that?
35: What do you expect me to say after what happened to your mom?
34: What did happen? Why would they want to keep us apart?
38: No more secrets.
0: Molt bé el punt final del tràiler. Sterling Point, Amazon Prime Video.
1: Aquesta història de maduresa se centra en Annie Jacobson, una jove de 17 anys, criada a Nova York, amb el seu bessó, Quinn Ruffalo, i, bueno, interpretat per Quinn Ruffalo, i el seu carinyós pare adoptiu. La seva vida dona un gir quan hereda la misteriosa illa del seu avi a Canadà. Allà trobaran nous amics, històries d'amors i descobrirà secrets familiars.
0: Perfecte. Entre els actors, Megan Park, que és la creadora, sí. Jo no conec a cap.
1: No,
0: Amelie Elizabeth Heufel, Jacob Whiteduck, Lavoy, Daniel Quintoy, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nico Angelo, ni idea. O sigui, cap dels que hi ha aquí, però segur que és boníssima, sí. La sèrie, o sigui... mireu-la si voleu.
1: Aquestes històries així com d'adolescents
0: sí.
1: M'agrada molt,
0: sí.
1: També.
0: Inclús havent passat ja l'adolescència, sí. És com, sí, és un remember. Una altra sèrie que s'estrena a AMC és Scrublands.
2: The Bible says, follow Jesus. Sometimes following that can be pretty hard. In fact, sometimes it can be bloody hard.
3: I'm Martin Scarson from the Sydney Morning Herald. Can I ask you a few questions?
4: We've recovered from what that priest did.
3: Did you know Father Swift?
4: Sunday, he comes out like an avenging angel.
3: Want to kick the tires, see if there's a bigger story here. That's five shots. 5 kills. Does that sound random to you?
4: There's no miracle coming to save you. You're on your own. So you're here to do what? Point fingers at people?
3: May God bless your soul.
0: Doncs és una sèrie australiana de drama i misteri basada en la novel·la homònima de Chris Hammer, traduïda a l'espanyol com a Páramo de Fuego. La sèrie està protagonitzada per Luke Arnold, que dona vida al periodista d'investigació Martin Skarsgård. La ficció arranca quan un carismàtic i devot sacerdot obre foc contra la seva congregació durant un servei religiós, assassinant a 5 feligresos en el poble aïllat de Riversend. Un any després de la tragèdia,

0: Sorry.
1: It's fine.
0: You know, that night, I meant what I said.
1: But we can't.
2: I think this is something that we're all going to be dealing with for a while.
3: I hate that I'm not able to do more to help.
2: We all get to put ourselves first every once in a while. Even you.
4: Hey, Uncle Richard.
5: Goibra.
4: Elliot.
5: It's so good to see you.
1: Something's been off with you since Mr. Harvard showed up.
4: I don't want more pressure, and I don't want to be in that box.
6: You okay with Cole racing?
2: No, but we also said that you couldn't bronc ride, and look how that turned out.
4: Having you here is a reminder of my old life.
6: It doesn't have to be your old life.
2: You have to find a way to get along with the other riders.
6: Try.
2: Try harder.
4: Stop it!
2: I just have to be honest and say I'm really worried about this.
0: This family has been the best thing that has come out of the worst thing that happened. And I don't take that for granted.
7: Don't waste another second feeling guilty. We all just need to get back to living.
0: I used to be a different person, but then everything changed.
8: En aquest cas passem a una tragèdia, no?
9: Bueno, sí, quan una tragèdia trastoca la seva vida, l'ambiciosa adolescent Jackie Howard descobreix l'amor i un nou propòsit després de mudar-se amb la nombrosa família de la seva tutora. Uh-huh. Allà apareixen a la seva vida dos germans, Alex i Cole Walter, i es tracta d'una adaptació de les novel·les romàntiques adolescents de Wattpad.
8: Ja deia jo que em sonava algú al títol. A Disney Plus, el que arriba és Deixar-se.
10: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
11: Tell me about this story. It's about a group of young people.
12: Does it have sex in it?
11: Yes.
12: Pink cocaine.
13: Cocaine? As in drugs?
12: Male hookers.
11: That too.
12: Well, everyone loves a good coming-of-age story.
10: It's the beginning of our senior year.
14: We're gonna roll to school.
10: Don't we already?
15: Principal said I should come say hi.
16: Wanna join us?
17: I'd love to.
16: New guy likes you.
18: He doesn't like me.
19: Did you guys ever date?
8: We were always just best friends.
19: Sounds terrifying.
8: There's something very wrong with him.
18: You always embellish everything.
15: You should actually make a little bit of an effort to become my friend.
8: Or else what, Robert?
18: The girl is missing.
13: What do you mean, missing?
8: There's something going on.
18: AV Club, hit it.
13: I know, you're so cool.
8: En aquest cas és una sèrie ambientada a Los Angeles en els anys 80. La sèrie segueix a un grup d'estudiants de l'últim curs en un exclusiu institut privat que s'enfronta a qüestions com la identitat, el sexe, el gel, la gelosia o l'obsessió i els perills que toquen l'adolescència estatunidenca. La història gira al voltant de Brett, un jove aspirant a escriptor, molt observador i perspicaç, que la seva realitat comença a tremolar, a tambalejar-se amb l'arribada d'un nou alumne misteriós, el Robert Mallory. La seva incorporació a l'institut coincideix amb el creixent terror provocat per The Thriller, una assassí en sèrie que té com a objectiu a adolescents a tota la ciutat. Juntament amb Brett es troba en el seu exclusiu cercle social format per Susan Reynolds, Debbie Shaffer i Tom Wright, un grup molt unit, immers en un estil de vida marcat pel luxe, la bellesa, les festes i els excessos. L'aparent promesa de joventut contrasta amb el món obscur i desencantat dels adults que l'envolten. Més sèries que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes. A Netflix també arriba Muertos SL.
4: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
6: Habitación 102.
5: 204.
6: Acabo de fallecer.
4: ¿Pero sabes qué? Algún día...
5: van a morir.
4: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
13: No me jodas.
5: ¿De qué murió?
4: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
3: Tu marido se merece satén.
13: Le dijisteis que...

0: Jesucristo le amaba.
1: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
2: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
3: Ya llegan la cara.
4: ¿Daniela?
3: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
5: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere...
6: Cuarta y última temporada, ¿no?
7: Sí, es la comèdia funerària de Laura i Alberto Caballero, que s'estrenarà a nivell global en Netflix el 7 d'agost d'aquest any. Aquesta temporada arrenca amb una gran incògnita. Qui es quedarà amb la codícia de butaca del director? Chemi té la solució perfecta. Propon ocupar el lloc només una estona, lo just per deixar la seva impremta, i després ja... Si tot va bé, que s'encarregui d'Amazon. Aquesta situació es torna molt frustrant per al comercial, que dona
6: bandazos, ho diríem així,
7: entre intentar enfonsar i pelotar el seu nou cap. Mentrestant, la ment de Chemi no descansa i comença a implementar noves mesures que potser funcionen en un altre lloc, però no tant en un tanatori.
6: Ara sí que ja podem donar la benvinguda oficial a la Carla a la Show en sèrie, perquè és el que ens passa tant a la Míriam, que li passava molt, com a mi, i a més, menys mal que no hi ha el Sergi, perquè si no encara ens posaria més traves, perquè com que ens neguem a traduir-ho quan ho fem, pues, hem de fer això en antena, hem de fer això en directe, no passa res. El que farem ara és repassar sense tràiler la resta de sèries. Faig un repàs breu perquè se'ns acaba el temps. A Netflix també arriba A Caramelados, és una fiscal ambiciosa que perd la memòria i acaba convivint amb un entrenador de boxa que diu ser el seu nòvio, però pot l'amor verdader néixer d'una mentira? A Disney Plus també arriba Chaebol X, que és un jove ric i amant de la diversió que es veu implicat en un incident i acaba unint-se a un equip d'investigació de delictes violents. A Netflix també arriba Operación Safed Sagar, un esquadró de pilots de les Forces Armades Índies superen els seus límits en una perillosa missió basada en fets reals que van tenir lloc al 1999. A Filmin, el que arriba és el segon atemptat, és un thriller alemany basat en fets reals ocorreguts en els mesos previs a la invasió d'Iraq. La trama segueix la investigació d'un jove que destapa una trama de secrets d'estat, espionatge i assassinats que afecte a les més altes esferes del poder alemany. Alexander Jaromin, de 35 anys, ha viscut durant els últims 20 anys amb la seva mare a Atenes, sota identitats falses dins d'un programa de protecció de testimonis de l'Oficina Federal de Policia Criminal, després que el seu pare i la seva germana morissin en un atemptat terrorista. A Apple TV arriba Las Azules, en aquest cas la segona temporada d'aquesta sèrie policíaca en espanyol, que segueix a Maria, ara ascendida a tinent, mentre es debat entre les regles que va jurar defensar i una implacable búsqueda, recerca de la veritat quan es descobreix el cos d'un estudiant activista, i Las Azules es veuen involucrades en una investigació que remunta a la massacre estudiantil del 1968. Hi ha moltes sèries ambientades en fets reals històrics, i això
7: sí,
6: està molt bé.
7: És molt guai.
6: A Amazon Prime Video també arriba Reacher, basada en Mañana no estás, al llibre de l'exitosa saga de Lee Chit. La quarta temporada d'aquesta sèrie plena d'acció presenta a Jack Reacher envoltat en un joc complex i letal després d'una trobada fortuïta al metro amb un desconegut angustiat que acaba de forma desastrosa. A Netflix també arriba Sobre ruedas. En aquest cas, és una atrevida comèdia creada i protagonitzada pel monologuista Shane Gillis. Un gerent amb bones intencions lluita per disparar les vendes del seu taller mentre lidia amb un equip descontent i de la desaprovació del seu pare. A Sky Showtime arriba The Uncleared War. A Netflix també Mi brillante carrera, moderna i rebel. Sibila només somia com escriure, elegir una carrera apassionant en lloc d'un matrimoni segur és fàcil, fins que s'enamori inesperadament en aquest drama d'època. També arriba a Movistar Plus 2 setmanes en agost, a Netflix Moria, i a Netflix també, déu-n'hi-do, Netflix, El peso de la ley. Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes digitals. Ho deixem aquí. Gràcies, Carla, que vagi bé.
7: A tu, gràcies, Judit.
6: Fins aquí la Show en sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paeria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià

0: hadn't told you.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
2: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i Prepirineu. I respecte a aquests avisos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades de caràcter local a la part baixa del Segre durant la tarda d'aquest dijous. L'avís es relaciona amb els avisos grocs activats per l'AEMET a la província de Lleida per la previsió de pluges intenses amb acumulacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només una hora. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució i seguir l'evolució de les possibles tempestes i xàfecs durant la tarda.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Benvingudes al segon Ens Sostenim, programa dedicat a l'ecologisme, el benestar i la vida sostenible. Avui hem sortit de l'estudi amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, on, coincidint amb els 20 anys de la implantació del Porta a Porta al nostre poble, s'han preparat una sèrie d'activitats. En repassarem algunes i també escoltarem diferents veus que ens parlaran de la recollida selectiva a Codines. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Marina Carbonell i Anna Carbonell. Comencem!

0: La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte que rep el suport del programa Life Plus de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar, durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. La 16a edició ha tingut lloc del 16 al 24 de novembre, fent èmfasi en la importància de lluitar contra el malbaratament alimentari. Al nostre poble, la setmana va començar amb la presentació de les activitats d'aquesta setmana de prevenció de residus i dels resultats del porta a porta. Aquest acte va estar conduït per l'alcalde Pol Cabotí i per la regidora de logística Maria Tur.
1: Ens sostenim, vam estar en aquest acte i al final d'aquest acte vàrem entrevistar a l'alcalde Pol Cabotí i ens va explicar les activitats i també totes les iniciatives que tenen ara i en un futur pel porta a porta. Escoltem-lo. Però després d'aquesta xerrada tan interessant que ens has fet, et podríem demanar, preguntar si quins són els objectius ben bé. Has parlat de que aconseguir més orgànic, que rebuig, i que, a més, des d'aquest objectiu, una mica es va en el 2004, quan va començar la recollida selectiva, es va aconseguir el primer mes, però fins a l'abril d'aquest 2024 no s'ha aconseguit. Com ens ho pots explicar, tot això?
2: Sí, a veure, el que he explicat és una anècdota, ara al final l'explico. Al final l'objectiu, en tenim dos, no? El primer objectiu hauria de ser reduir, és a dir, en condicions normals, el que hauríem d'estar parlant és que estem d'aconseguir generar menys rebuig, aconseguir generar menys orgànica, menys envasos, menys paper i cartró, menys vidre, menys de tot, no? Menys residus. Nosaltres partim d'una situació on, perquè ara estem celebrant, perquè estem traient pit de que estem recollint més orgànica, estem recollint més envasos, estem recollint més paper i cartró, estem recollint més vidre. Per què estem traient pit d'això si dic que l'objectiu hauria de ser reduir-ho? Doncs perquè el que ens estava passant és que moltes d'aquestes fraccions les estàvem traient diumenge amb el rebuig i, per tant, el primer que hem d'aconseguir és, en lloc de treure's diumenge tot barrejat amb el rebuig i pagar aquell residu com a rebuig, doncs treure'l, separar-lo selectivament, treure'l durant la setmana i, per tant, tot el que aconseguim augmentar entre setmana voldrà dir que ho estem restant de diumenge. I això és el que està passant, no? El rebuig de diumenge l'hem aconseguit reduir un 35%. Un fet anecdòtic en aquesta millora que hem aconseguit és que per primer cop hem aconseguit que al cap del mes, a partir del mes de maig, a partir del mes d'abril, va passar que al cap del mes vam recollir més orgànica que rebuig, que és una cosa que no havia passat mai. Sempre acabàvem el mes i havíem recollit doncs 30 tones d'orgànica i 60 tones de rebuig, no? I fins i tot en alguns casos gairebé el doble. Haver capgirat la situació passa perquè ara, a partir del mes d'abril fins al mes d'octubre, en tots aquests mesos hem aconseguit que la quantitat de quilograms d'orgànica recollits són més que la quantitat de quilograms de resta de rebuig recollits. I deia que això, amb dades històriques, tot i que no les tenim de tots els mesos, però sabem la tendència, només hem trobat dades d'un mes que va passar, que va ser el mes següent a implantar el 2004 el sistema porta a porta, que allà suposem doncs, que l'impacte que va generar en aquella setmana el fet d'implantar-ho, més la situació de la gent de dir, ara què faig amb el rebuig, no sé què fem amb el rebuig, que ja no el puc portar al contenidor, va produir allò. Al cap dels mesos següents la cosa ja es va tornar a la situació. Això, tot i que era millor doncs, que la situació de després al cap dels anys doncs, on aquest sistema s'havia anat degradant amb dades no pròpies d'un sistema porta a porta, que és una mica el que intentem ara.
1: I així per la ciutadania, que també ho heu explicat una mica, però que és veritat, la recollida selectiva de residus, alguns residus aporten beneficis i d'altres hem de pagar. Ens pots explicar una mica com funciona tot això? Quins residus paguem, quins residus no paguem?
2: Sí, concepte general, un altre cop, eh? És a dir, tots els residus costen diners. Gestionar tots els residus costen diners. Entre altres coses, perquè generar residus ens obliga a tenir tota una logística per recollir-los. I això, d'entrada, ens costa diners. Ara, el tractament d'aquests residus, per incentivar que no ho tirem tot a l'abocador, que és el rebuig, sinó que intentem generar circuits de reciclatge per a tots els altres, i a petita escala això vol dir separar-ho selectivament i portar-ho en plantes diferents, ens incentiven, per incentivar això als municipis, ens fan pagar alguns residus molt cars i altres més baratos. Fins al punt que hi ha per alguns residus que ens paguen diners. I això com s'entén? Doncs perquè els residus, també hem de començar a canviar el concepte, i alguns residus passen a ser recursos. Per exemple, el vidre, si separem correctament, aquest vidre és matèria primera per tornar a fer vidre. I, per tant, per algú li està suposant estalviar-se matèria primera, per tant, passa a ser un recurs. Fins al punt que hi ha alguns residus que pel tractament d'aquests tenim un retorn econòmic. No? Llavors, podem anar d'un extrem a un altre. És a dir, el que ens costa més car és el rebuig, i a més cada any és més car. Aquí parlem de cada tona de rebuig, desfer-nos de cada tona de rebuig està al voltant de 100 euros, i parlo només del tractament. Eh? Aquí hauríem d'afegir el cost de recollir-lo, que tot això va a banda. Fins a l'orgànic, que més o menys està equilibrat, si l'orgànic també ens costa diners tractar-lo, però aquí hi ha l'Agència de Residus de Catalunya, que per incentivar que recollim orgànic, quan li passem al final d'any les dades de tot l'orgànic que hem recollit, ens diuen, mira, doncs et torno tants diners i ens torno uns diners. Si fem aquesta diferència, veiem que l'orgànic, bueno, està una mica en negatiu, ens costa diners, però molts menys que els que ens costa el rebuig. I en positiu, què tenim? El tèxtil. Pel tèxtil ens tornen diners, per el paper i cartró ens tornen diners, i aquests són preus fluctuants, també són preus de mercat, i el curiós és els envasos, que perquè ens tornen més diners és els envasos, que és el que explicava abans, que l'envàs realment el paguem el cost de l'envàs en el moment que es compra. En el moment que el tornes, com que segurament els productors d'envasos els hi fan pagar la diferència entre el que posen al mercat i el que recuperen del mercat, doncs per això ens tornen diners, perquè així incentiven de que recollim envasos.
1: I una mica, has explicat diverses novetats, entre elles el projecte de Roba Amiga. Ens els pots explicar una miqueta, així breument?
2: Sí, el projecte de Roba Amiga, ja feia temps que hi havia els contenidors taronges aquí a Sant Feliu, que són la recollida de tèxtil, i aquí al darrere no només hi ha una gestió de residus, sinó que hi ha tot un projecte de la Fundació Formació i Treball, que és un projecte, primer, doncs, que amb aquest residu, que ells ja no parlen de residu, parlen de recurs, que és el tèxtil, tenen tot un programa d'inserció laboral. Persones doncs, que els costa accedir al mercat laboral, doncs, les formen, els donen feina i això té un retorn amb aquesta idea de doncs, aquesta economia circular, que en el cas del tèxtil es tradueix en que, per un costat, doncs, tot el tèxtil que portem en aquests contenidors, per nosaltres segur que és menys rebuig, perquè si el tèxtil no el portéssim al contenidor, segur que el tiraríem al rebuig, per tant, el tractem com a tèxtil, com a recurs, tant si és roba en bon estat com si és draps. Això, amb tot aquest programa d'inserció laboral, tenen persones que es dediquen a destriar-ho, alguns ho posen en botigues, els dependents i personal de les botigues també estan dins aquest programa d'inserció laboral, i això com ho veiem o com ho palpem a Sant Feliu, i és que ara, amb una prova pilot juntament amb la Fundació Formació i Treball i el projecte Roba Amiga, ve una unitat mòbil, una furgoneta, al mercat a l'últim dissabte de cada mes, on, a part de poder portar tèxtil i poder comprar part d'aquest tèxtil que en algun punt han portat i que el recirculen i el venen, hi ha una persona allà que explica tot aquest procés i tot aquest projecte, que la mateixa persona que ho explica i porta la furgoneta també forma part d'aquest programa de reinserció laboral.
1: I una mica això, que ens has explicat moltes dades i tal, i com a novetat ens has explicat que es farà difusió d'aquesta recollida de dades, i així jo penso que això és molt important de cara a la ciutadania, bueno, de cara a nosaltres, de saber ben bé què s'està reciclant, com s'està reciclant. Com serà això? Com es farà aquesta difusió?
2: Sí, doncs de la mateixa manera que vam fer amb l'aigua, que és compartir la informació amb la ciutadania, el que hem fet avui, de forma continuada i de forma oberta i en directe, com si diguéssim. Ja hem ensenyat, aquí tindrem un enllaç a una web que tindrem publicat a la mateixa web de l'Ajuntament, on es podrà consultar les dades de forma setmanal i gairebé de forma diària. És a dir, ara mateix el que vam recollir ahir ja es pot veure. És a dir, tal com ho entrem nosaltres en la nostra base de dades, allà ja surt. Setmanalment pots veure cada dia quants quilograms s'han recollit i un resum mensual que al tancar cada mes doncs publiquem el resum mensual. Amb aquestes dades la gent es podrà fer gràfics, les podrà analitzar, etc etc. Això en directe amb un enllaç a la web. És la voluntat que tenim i el compromís que tenim també com a govern amb la transparència, amb la participació ciutadana, amb l'accés a la informació, amb les dades. Nosaltres no hem d'amagar les dades, la feina, les dades ens avalen i per tant, doncs, quan fer-les públiques, al final també és una manera de posar en valor la feina de totes les persones doncs, que ens estem dedicant a aconseguir millorar el sistema sense por de que alguna setmana, algun dia, doncs, les dades passin a ser menys favorables, però llavors serà la ciutadania la primera que aixecarà el dit i dirà ei, que estem empitjorant. I això segur que fa que la gestió sigui millor i fins i tot convida a la ciutadania a aportar idees de millora en base a l'anàlisi d'aquestes dades i del que està passant.
1: I ara ja per finalitzar ens vols explicar una mica també aquesta novetat que heu explicat de la targeta de la deixalleria. Què serà ben bé?
2: Sí, fins ara amb la deixalleria en teníem prou amb donar el DNI a l'entrar i que ens identifiquin com un ciutadà del Vallès Oriental, que recordem que el sistema de deixalleries està gestionat pel Consorci i que, per tant, qualsevol un ciutadà de Sant Feliu pot anar a qualsevol deixalleria del Vallès. I per aconseguir la bonificació, per anar recurrentment a la deixalleria, tenim un cartronet on es anaven posant segells. Ara, qui vulgui, aquest cartronet el podrà substituir per una targeta de mida d'una targeta de crèdit, on hi haurà un codi de barres i s'identificarà, doncs s'associarà cada targeta amb un DNI, de manera que quan vagis a la deixalleria només caldrà donar la targeta, allà registraran la teva aportació i, a més, allà podràs donar d'alta un usuari en una plataforma web on es podrà consultar totes les aportacions que has anat fent a la deixalleria, que diu quin dia has fet l'aportació, què has aportat, quants quilograms has aportat, que també doncs, per qui tingui com curiositat d'analitzar els residus que està generant, això. Qui vulgui, el cartronet que fins ara era l'eina que tenies per aconseguir la bonificació en la taxa de residus, a partir d'ara no caldrà. Qui el vulgui seguir fent servir, doncs els farem conviure durant un temps la targeta amb el cartronet, però n'hi haurà prou doncs, anar registrant amb la targeta i que llavors al final d'any doncs, nosaltres des de la mateixa plataforma podrem veure quantes aportacions ha fet i en cas de que siguin doncs, arribi a aquestes 15 fent-ne 3 trimestrals, doncs ja tindrà la bonificació per defecte.
3: Reciclem tot el paper, reciclem tot el paper, també el vidre i els cartrons, també el vidre i els cartrons. Roba llauna i tetrabric, roba llauna i tetrabric, tot dins dels contenidors, tot dins dels contenidors. I és que ho fem perquè volem, i és que ho fem perquè volem. Recicla i reutilitzar, recicla i reutilitzar. No volem contaminar, no volem contaminar, ni energia malgastar, ni energia malgastar.

0: pel medi ambient.
1: El dimarts 19 i el dimecres 20, de 4 a 8 i a la plaça, els més petits van poder aprendre a reciclar. Amb els jocs de la campanya, aquí no llancem res, aquí reciclem tot. Aquesta campanya és realitzada pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Durant la setmana també s'han dut a terme diferents activitats de sensibilització, com tallers, contacontes, gincames, a les escoles, a càrrec de la cooperativa Espai Ambiental. Aquesta cooperativa també ha fet un diagnosi de l'ús dels embolcalls plàstics a les escoles de primària. També durant la setmana de la deixalleria hi ha hagut dos punts on reutilitzar. El primer, el deixallibres, una campanya de reutilització de llibres usats. Podries anar, remenar, triar i emportar-te el llibre que més t'agradés. Cada usuari es podia emportar fins a 3 llibres. També hi havia el Jo Renova i Tu per fomentar la reutilització d'objectes en bon estat que estan cedits pels usuaris de la deixalleria. Si tens coses a casa que no necessites i que es poden utilitzar, doncs la deixalleria el recull i es comercialitzen a través d'entitats d'inserció social i laboral adherides a la plataforma aquesta Renova. Com a culminació de la setmana, el dissabte 23 va haver-hi l'acte central. La sala de plens de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per acollir l'acte institucional dels 20 anys de la implantació del sistema porta a porta de gestió de residus. Van assistir diferents figures que han tingut relació amb el servei durant els 20 anys de recollida porta a porta. Durant el matí del dissabte també es van organitzar una taula informativa al mercat amb la informació de la diagnosi realitzada a les escoles en relació a l'ús dels envasos i amb informació de com reduir aquest ús d'envasos. També hi va haver una unitat mòbil de recollida de residus tèxtils de la Fundació Treball i Formació de Roba Amiga. Es va recollir qualsevol residu tèxtil, des de roba de vestir, roba de la llar, sabates, bosses... I també es va poder participar durant el matí en un emocionant escape room anomenat Escapem dels Plàstics.
2: Escoltem ara diversos testimonis del dia de l'acte institucional del dia 23 per celebrar els 20 anys del Porta a Porta a Sant Feliu de Codines. Escoltem els alcaldes que varen promoure i posar en marxa el Porta a Porta, així com exregidores de Medi Ambient que varen instaurar el Porta a Porta. Escoltem-los.
3: I com veieu, hem convidat i he volgut que m'acompanyessin en aquesta taula als exalcaldes i alcaldessa de Sant Feliu de Codines que m'han precedit. Falta l'alcalde Pla de Vall, però el que sí que no vull perdre l'oportunitat doncs, és de convidar-los a poder dir o compartir amb nosaltres algunes reflexions o el que us vingui de gust dir sobre el Porta a Porta, que es va implantar el 2004 quan l'alcalde Pineda era alcalde, amb les fraccions d'orgànica i rebuig. El 2007 es va completar amb les fraccions d'envasos i paper i cartró, amb l'alcalde Pla de Vall. L'alcaldessa Serratacó doncs, va mantenir, i em toca a mi avui també portar endavant, seguir endavant amb aquest sistema que ens creiem. Hem volgut que hi fos també l'alcalde Verdaguer, el Toni Verdaguer, perquè penso que és interessant que aquesta trajectòria amb els residus abans del Porta a Porta també s'havien de gestionar, i sent alcalde als anys 90 també m'agradaria molt que pogués compartir doncs, què passava o què es feia amb els residus llavors. Així doncs, us dono la paraula, us convido a prendre la paraula, qui vulgueu, i això. Sí. Endavant, Francesc.
4: No, és que sí, no. Bueno, i vostríssim senyor alcalde, Carme Clapés, que l'he vist per aquí, Carme Clapés i el senyor Isaac Paraire. La situació de col·lapse dels abocadors, cada cop més cars, així com la coincidència que calia separar diversos residus, sobretot els orgànics, per fer-ne compostatge. Van portar-me a mi i el mateix consistori a instaurar el mètode de recollida porta a porta. Aquest nou concepte de recollida va comportar una gran campanya informativa, com sabeu, fins i tot casa per casa. El senyor alcalde sempre disposat a esbrinar l'origen i el perquè del comportament dels vilatans ha estat amatent en la celebració dels 20 anys del porta a porta. La qual cosa és d'agrair i alhora que certifica que la bondat del sistema. Ara, parlant amb el Toni Verdaguer, m'ha fet recordar que no hi havia caigut, però que el meu pare, que va fer 30 anys d'escombriaire, ja va ser el primer que va fer el porta a porta, perquè ja passava per cada casa tocant la campana que li baixava les escombraries, que aquell temps era el 100% cendra, perquè hi havia llars de foc i la gent ho cremava. Doncs, bueno, mira, el meu pare va ser també el que va fer el porta a porta.
0: Un carro i un cavall.
4: Un carro i un cavall, sí, un cavall negre.
3: Gràcies, Francesc. Dono la paraula, si us sembla, al Toni.
5: Bé, jo no m'he preparat res, però... El porta a porta necessita un nivell d'educació ciutadana que de vegades no hi és. I és, em sembla, el que haurem de treballar. L'educació de les noves generacions, perquè no estan acostumats a la disciplina de la neteja, a la disciplina de ser ecològicament correctes. I em fa el fet que a partir d'ara haurem de fer un esforç d'educació en aquest sentit. Després també hi ha gent que fa servir el poble però no s'estima el poble. El fa servir perquè ha hagut de marxar a Barcelona per qüestió de lloguer massa car, arriba aquí i ens fa servir però no ens estima. I aleshores aquesta gent no tenen cura de la neteja, de res. Moltes vegades se'n van a treballar a Barcelona, deixen les escombraries a la porta i se'n van a les 5 del matí o 6 del matí a treballar a Barcelona. I aquella bossa està tot el dia allà, aquell portal. Hi ha colles de nanos que mengen un paquet de galetes i el paquet fan així i allà es queda. Aquest és el tema difícil del porta a porta, que hi falta un nivell d'educació i de compromís que no hi és. Que no hi és al 100%. Vull dir, ha millorat molt i ens hem de felicitar perquè molta gent col·labora amb gran interès a que això funcioni. I funcionarà perquè la gent hi posarà el coll, hi posarem el coll. Però costarà una mica perquè encara falta molt, falta una mica. Jo només vull animar-vos a tirar endavant, és el millor sistema que hi ha, i penso que estem en el bon camí, això a mi m'entusiasma. Els que venim de 80 anys enrere hem notat els canvis a bé i, per tant, felicitats i endavant.
6: A mi em passa igual que el Toni, eh? No ens havien avisat que volien que parléssim. El que sí que volia dir és que estic totalment d'acord amb el que diu el Toni Verdaguer, que ens falta a tots una mica d'educació en aquest sentit. Però potser més que educació falta que la gent s'estimi al poble, que vulguem que tot sigui millor, perquè no és només per quedar bé, sinó perquè és un bé per tots. A part de que un bon reciclatge ens estalvia molts disgustos, molts diners, i ens fa la vida a tots més fàcil. I crec molt en l'educació. Jo crec que és important que la gent aprengui a estimar-se les coses i a ser educat i respectuós amb el seu poble. Abans de que se m'oblidi, m'agradaria agrair a la gent que va instaurar en el seu moment el porta a porta. Recordo els moments. Va ser com molt complicat. La gent estava molt tancada en banda perquè era molt còmode anar fins al contenidor, deixar-hi allà la brossa i si hi ha un veí que l'ha d'aguantar tot el dia, doncs mira, que s'aguanti. Llavors, el que no té el contenidor davant ja li anava bé. El que el tenia davant o havia de passar-hi per davant ja no li agradava tant. Per tant, quan es va instaurar, recordo molt els comentaris de la gent i va ser molt complicat i molt dur. I en aquest moment tinc la Laura davant, recordo la situació del moment i sé que ho vas passar molt malament. Per tant, gràcies d'haver sigut tan valenta, d'haver-ho tirat endavant i a tota la gent que després han continuat amb aquesta tasca, els hi vull dir que moltes gràcies, perquè en el meu mandat, evidentment, jo no m'ocupava d'aquest tema, tenia una regidora, que era la Montse, que s'ocupava d'aquest tema, i va treballar-hi molt amb aquest tema, va estar molt a sobre, va intentar fer moltes campanyes, com tota la gent que hi ha hagut, els precedents que hem tingut, amb aquest tema de reciclatge. Crec que hem aconseguit tots plegats d'entendre que és important, que s'ha de fer. Ja no només perquè toqui, perquè sigui de moda, sinó perquè realment el nostre planeta necessita que tinguem aquesta consciència. Per tant, agrair a tothom que està implicat, que ha fet la feina i que s'hi ha esforçat molt i que ja ha deixat moltíssimes hores, agrair aquesta feina i, com deia l'alcalde, vull encoratjar a tothom que realment sigui molt, molt, molt conseqüent, que continuem fent molta feina perquè realment el nostre planeta ho necessita i crec que ho podrem fer-ho. Gràcies a tots.
7: Estem amb la Laia Jordana, que va ser regidora a partir del 2007 i va fer la implantació total del Porta a Porta. Com va anar aquella època? Què recordes, Laia?
8: Va ser una època molt motivadora i difícil a la vegada, perquè nosaltres vam heredar el sistema de les fraccions orgànica i rebuig, ja estaven porta a porta, però el que era la resta no. Llavors la gent deixava les escombraries als contenidors de paper cartró, d'envasos i de vidre. Llavors nosaltres la feina va ser retirar els 35 punts que hi havia en aquell moment, només deixar el vidre, reubicar els contenidors a vidre, i llavors fer tota una campanya educativa de reunions al centre cívic, com ja s'havia fet el 2004, per fer entendre a la gent que ja només tenia l'opció de treure les escombraries a la porta de casa i el vidre als contenidors. I va haver, pues, un 90% del poble s'ho va prendre com una cosa d'una segona fase positivament, però hi va haver un 10% de la població que s'ho va prendre com una cosa personal i van arribar molts missatges, molta gent buscant alternatives per deixar les escombraries a altres municipis. Hem de recordar que el 2008 vam ser un dels municipis pioners amb la implantació del Porta a Porta. En aquell moment només hi havia dos o tres municipis fent a prop, Sant Antoni, Vilamajor, havia Tiana. Llavors, al ser pioners, nosaltres vam anar fent prova i error de la mà del Consorci de Residus, que és qui es va encarregar de la gestió del paper cartró, envasos i vidre, i vam seguir amb una altra empresa. Llavors teníem dues empreses amb camions diferents, voltant pel poble, fent circuits, i hi ha moltes hores darrere de feina. Sobretot he d'agrair a la tècnica de medi ambient en aquell moment, que va ser la Dolors Paez, moltes hores de feina, i la feina que vam fer a nivell tècnic des del Consorci de Residus.
9: Molt bé. Després de 20 anys del Porta a Porta, no, tampoc vull que facis una valoració, però no creus que hauríem de fer-ho millor? No hauríem d'estar en aquest punt d'haver de tornar a explicar a la gent com ho ha de fer i que ho ha de fer bé? Tu creus que... I també hauríem de fer més pedagogia des del punt de vista de hem de fer-ho per deixar un món millor als nostres fills i no perquè s'ha de fer perquè no ens posin una multa?
8: Sí, crec que potser aquesta prova i error ens ha dut a confiar en que la gent ho farà a iniciativa pròpia, que la gent està convençuda que el món ha de ser millor, que la importància de reciclar. I actualment hi ha moltes campanyes d'altres ens, com pot ser la Generalitat, que ja van en aquesta línia. Però hi ha gent que no ha entès la necessitat o la capacitat que té el ser humà de reduir, reutilitzar i de gestionar-se a casa les coses. Llavors, sí que queda un proper pas, potser seria d'anar a la casa de la gent que no recicla per ensenyar-los, que això ja s'havia fet, o sigui, s'havien fet moltes visites a domicili, però no havíem entrat a les cuines de la gent, i anar de la mà de la gent que no està convençuda. Però el que no vulgui fer-ho, ho continuarà sense fer. Estem en un punt en què el resultat de reciclatge està sent molt millor que quan ho vam implantar en el seu moment. Estem quasi bé al 70%, però per ser un porta a porta seguim sent un dels porta a porta amb menys reciclatge que altres municipis. No sé, hi ha municipis al voltant, Santa Eulàlia, que estan en un 90% de reciclatge. Tenim recorregut de millora. I sé que els que ara mateix estan duent el tema tenen experiència suficient com per poder donar-li una miqueta a la volta. Però el discurs ha de ser de tots. En aquest cas, tots els àmbits i tots els partits haurien d'anar a la una, només a nivell polític, sinó també els veïns tenen una part molt important, perquè el veí d'un carrer sap qui no recicla I a vegades l'amistat o la bona convivència del carrer et dona peu a poder ajudar a la família que no ho fa, o perquè no ho entén o perquè no vol fer-ho. Llavors, es poden reconduir moltes històries a nivell veïnal.
9: I per acabar, aviam si ho dic bé, crec que a partir del 2025 la Generalitat ha fet una llei que cada poble haurà de finançar el seu propi la gestió dels residus, no?
8: És una directriu de la Comunitat Europea. Vale. Llavors, és una llei que és a nivell espanyola. Mm-hmm. Però des de la Generalitat també han fet la seva legislació perquè els pobles ho tinguin més a l'abast, i regula que tots els municipis han de pagar el servei d'escombraries amb la taxa d'escombraries. Mm-hmm. Per això molts municipis estan implantant la taxa pròpia d'escombraries i altres estan fent reajustos econòmics, la majoria a l'alça. Llavors, hem d'entendre que tots els veïns haurem de pagar per la gestió dels nostres residus. És molt fàcil. Al final, aquests diners que pagarem com a taxa d'escombraries aniran al propi servei.
9: Però augmentarà molt la taxa, no?
8: En aquest cas, a Sant Feliu, em sembla que l'augment és d'uns 20 euros a l'any. Sí. Però segurament els propers anys s'haurà de reajustar. I l'única manera que això baixi és que la gent recicli. O sigui, és molt clar, si tu recicles...
9: És un país que es mossega.
8: Sí, és molt més econòmic l'abocador i és molt més econòmic que després la teva taxa sigui més baixa.
9: Per tant, seria convenient, no? Jo crec fer una
8: campanya... Hem de fer pedagogia per entendre que la taxa és exactament la que nosaltres com a veïns estem aportant de residus al sistema.
9: Mm-hmm. Molt bé. Moltes gràcies, Laia.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Doncs el que em va costar més de regidora de Medi Ambient, jo crec que va ser a l'inici de la campanya de reciclatge, no? La pedagogia cap a la població de fer entendre per què s'ha de reciclar. Sí que és cert que la gent té com molt assolit que el reciclatge va lligat al tema mediambiental, que sí que està molt bé, però nosaltres també ho vam voler enfocar cap al tema econòmic. El tema econòmic, que vull dir, nosaltres generem uns residus i aquests residus no s'evaporen a l'aire, no? Tenen un tractament per desfer-te d'aquests residus que tenen un cost. Què passa? Que cada vegada aquest cost és més elevat, sobretot en fraccions com el rebuig, cada vegada són més cares. Llavors, el que nosaltres vam voler enfocar és en això, no solament en el tema mediambiental, sinó cada ciutadà o cada municipi que suposa el tema de reciclar. Sí que és cert que vam treure el camionet, perquè, a part de fer molta pedagogia a la població amb aquest tema, amb aquest sentit del reciclatge, va ser dur treure el camionet perquè la gent no estava acostumada, es pensaven, no?, o veníem d'un moment on diumenge la gent creia que era el dia on tu no havies pogut treure els residus durant la setmana reciclats i diumenge ho podies treure tot i t'ho recollien. I aquest no és el fet, el rebuig no és l'acumulació de residus de durant la setmana. El rebuig és una fracció molt petita, o hauria de ser molt petita, perquè el rebuig és la pols d'escombrar, compreses, la cendra, coses així petites que en una família o un habitatge podíem treure perfectament cada dues o tres setmanes. Llavors, això va ser com per mi el més difícil en la meva etapa de regidora, no? A fer la pedagogia i fer entendre a la gent què suposa reciclar i per què hem de reciclar. I pel fet de que el 2025 cada poble haurà de gestionar el cost de la seva recollida porta a porta, per mi, personalment, el que crec la tassa més justa, no? Perquè hi ha molts municipis que ho fan d'una manera o d'una altra. S'havia parlat de tindre un cost a cada habitatge segons les persones que viuen a cada habitatge. A mi, per exemple, això no em semblaria just, una família, per exemple, o un habitatge amb quatre persones, poder reciclar molt bé, però a més de reciclar bé, poder aquesta família inclús intenta generar menys residus. Generar menys residus, què vull dir? Per exemple, hi ha supermercats que la fruita, dues pomes et venen embolicades amb una parafernària de plàstic immensa. Doncs si tu, cada casa, a poc va intentant reduir aquests residus, no solament recicla bé, sinó que a més redueix. I ens podem trobar habitatges amb una, dues o tres persones que o no reciclen o generen molts residus. Llavors, per mi, crec, personalment, la tassa justa seria com fan municipis que són uns contenidors xipats on et pesen cada fracció. Llavors, tu aquí sí que estaria cada domicili o cada habitatge pagant pel que realment genera.
2: Acabem de sentir a les exregidores Laia Jordana i Montse Guadé. I també el dissabte, dia 23, l'Anna i jo mateixa, la Marina, vam estar per la plaça i vàrem entrevistar a totes les paradetes que hi havia. Escoltem-nos.
11: Estem aquí a la plaça on s'està desenvolupant l'Skate Loop Escapem dels Plàstics, no?
12: Correcte.
11: Estem amb l'Àlex, que ens explicarà una mica de què va o què podem trobar en aquest Skate Loop.
12: Bueno, aquesta és una activitat que dinamitzem amb la idea de presentar la problemàtica dels plàstics als nostres oceans, rius i a la nostra vida. Llavors se'ls planteja als participants el repte d'anar obrint una sèrie de capses que els aniran guiant i mostrant a través dels, bueno, dels les xifres que tenim actualment als nostres oceans de quantitats de plàstic, doncs se'ls va introduint mentre van obrint els diferents candaus fins a aconseguir escapar, no, d'aquest problema que ens persegueix actualment.
11: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex.
12: A vosaltres, que vagi bé.

0: Estem amb la Paula Ramos, de la cooperativa Espai Ambiental, que durant aquesta setmana ha estat per les escoles de Sant Feliu fent diferents activitats, no? Un ecojoc, algú de cuinar també. Llavors, heu fet? Què heu fet amb això?
1: Mira, hem fet una diagnosi per veure quin tipus d'embolcalls porten a l'hora de l'esmorzar els infants. I ara, després de les activitats que hem fet, es farà una altra segona diagnosi a veure si ha canviat una miqueta. Us hem de dir que us hem de felicitar perquè la gran majoria dels infants portaven embolcalls reutilitzables, més del 60% ja fossin els que va donar l'Ajuntament o les seves pròpies carmanyoles o bocanrols. Després la resta seria un 15,8, que serien altres, sobretot tovallos de paper, i per això us felicitem, perquè envasos de plàstic, d'alumini i de film són proporcions molt petites, que arriben al 25% com a molt. O sigui que va ser un molt bon resultat. Ara falta veure si amb les activitats que hem fet hem conscienciat una mica més els infants, i com deies, vam fer un parell de jocs gegants vinculats també amb la sostenibilitat i els envasos, i uns tallers de cuina per aprendre a fer esmorzars saludables.
0: Molt bé, molt interessant. Moltes gràcies,
1: Paula. A vosaltres, merci.
0: Bon dia, estem amb el Miquel Vidal, de la cooperativa Roba Amiga, i Miquel, ens agradaria que ens expliquessis una mica el projecte que teniu.
2: El projecte consisteix en apropar moments ciutadans, com és un mercat municipal, de lo que és la sensibilització de la necessitat de la recollida de la roba i la recollida correcta de la roba, com ja no un residu, sinó que és un material que podem allargar-lo en si mateix, en el seu cicle de vida, i recuperar també matèria prima d'aquest teixit que poden ser cotons, polièsters, etc., per tornar a aconseguir filatura futur i crear nous productes. Entitats socials com nosaltres, que van ser creats l'any 1992 de Càritas, l'entitat en concret es diu Fundació Formació i Treball, i formem part de la cooperativa Roma Amiga, treballem en aquest àmbit de posar contenidors als carrers dels municipis de Catalunya, principalment, i donar feina a persones en situació d'exclusió social. Què vol dir? Que amb els diners que podem aconseguir amb les nostres botigues de segona mà que tenim al territori de Catalunya, podem crear una economia social on aquestes persones puguin tenir durant un temps una feina i es puguin introduir en el mercat laboral.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel.
2: Gràcies.
3: I per finalitzar el nostre programa d'avui, us deixem amb la secció Cuinem amb la Eva.

Hola, bona tarda a tots. Em passo per aquí perquè aquest mes us vull oferir dues receptes. Una que serà una crema de coliflor amb bolets, que és molt bona, molt fàcil i ràpida de fer. I després cuinarem uns cigrons amb llagostins, que també són molt bons, molt gustosos i a tothom ens agrada molt. Per la crema de coliflor necessitarem dues cebes tallades a mitges llunes, una mitja coliflor tallada ja a trossets amb flors, una miqueta de nou moscada, després oli d'oliva, sempre, i sal marina. I per després guarnir a l'hora de ja que tinguem fet a la crema, lo guarnirem amb uns bolets, tant rossinyols com fredolics, com rossinyols, el que tinguem, saltejadets una miqueta amb una llet, val? I els que lo reservarem per estar al final que tinguem la crema feta. Com farem la crema? Molt fàcil. Agafem una olla, posem una miqueta d'oli d'oliva, li posem la sal, posem la ceba i la cobrirem amb una miqueta d'aigua, no?, per estovar-la, durant 10 minutets. Quan ja passa aquests minuts, afegim la coliflor, la nou moscada, rectifiquem amb una miqueta de sal i l'aigua i la deixem tapada a un foc mig durant 15 minuts. Quan ja la tinguem, l'únic que farem serà la destaparem, la passarem per al primer i podem tindre dues opcions. O bé la posem aigua, però ens quedarà més clareta, o podem posar un tipus de beguda vegetal, llet de vaca, si voleu. Aquesta crema realment queda molt, molt bona amb una llet vegetal que sigui de fruits secs, d'anacards, d'ametlles, d'avellana. Queda realment molt bona. Pues quan ja la tinguem triturada, que la manera d'espessar serà depenent del gust, si volem més clara li posem més, si la volem més espessa li posarem menys beguda vegetal o la que hem triat, la posarem en un bol i al punt de servir li posarem aquests fredolics o aquests rovellons o la seta que hagin, aquest bolet que hagin triat per guarnir. Tenim una receta fàcil, ràpida, econòmica i a més molt, molt gustosa. I la segona recepta del dia d'avui pues, seria uns cigrons, però hi hem donat una mica la volta, no?, i lo farem amb llagostins i li podem posar llagostins i calamarsets, llagostins i musclos, però realment, si volem solament llagostins, realment queda molt bé. Tenim dues opcions. O podem nosaltres coure els cigrons com de costum, no?, que les coem i els tenim, o si no tenim temps i volem fer un menjar ràpid per un dia ràpid, queden realment molt bons, podem agafar cigrons cuits. Farien servir uns 800 grams de cigrons cuits, no? Pues seria per unes 4 persones, 3-4 persones. Posarem com mig quilo de llagostins, una ceba tallada, petitona, una mica de pebrot vermell i verd, i després un tomàquet vermell ratllat, una miqueta de sal i agafarem un litre i mig o així d'aigua i l'oli i la sal. Això serà els ingredients que necessitarem per a la nostra cassoleta de cigrons. Què farem? Primer pelarem els llagostins i els reservarem. Després posarem una miqueta en una cassola els caps i les pells d'aquests llagostins que hem pelat amb una miqueta d'oli d'oliva i lo posem a la cassola. Agafem i els saltegem en aquest oli, no? I quan ja està, agafem i podem posar una miqueta d'aigua i que cogui una miqueta durant 15 minutets, així, i això farem un fumet. I queda molt bé si volem posar una miqueta de conyac en aquest sofregit del llagostí, li queda molt bé. El agafem, lo traiem, el colem i el reservem aquest caldo. Llavors, què fem? Trossegem a quadradets petits la ceba, els pebrots i el vermell i el verd. Posarem en una olla una miqueta d'oli, li tirem totes les verdures, a la sal i el deixem que vagi sofregint poquet a poquet. Quan la verdura hagin trobat que ja s'ha estovat, lo retirem del foc i incorporarem una miqueta de pebre vermell de la vera i una fulleta de llaurer. Li donarem un parell de voltes i afegirem el tomàquet. El deixarem tot això coure uns 10 minutets i passat aquest temps, txam, afegim els cigrons i el cobrirem en el fumet que hem fet de les gambetes que hem pelat abans. El deixarem tot coent durant 10 minutets, rectificaríem de sal en cas que es faci falta i li posaríem els llagostins. Com ja estan cuits,
No fa falta que el coguin. Si volem, a l'últim minutet el podem posar a dintre del cigronet i que faci un xup-xup. Realment us convido de que feu aquesta recepta perquè queda realment molt, molt bona. Espero que les gaudiu i fins a la propera. Un petó i una forta abraçada per tots.

I abans d'acomiadar el programa, us volem anunciar que el dia 18 de desembre, a la sala d'actes de la biblioteca, hi haurà la xerrada titulada Pagesia de proximitat en temps de canvi climàtic, impartida per Pep Salsetes, i amb degustació al llarg de la xerrada de productes de Can Feliuàs. Aquesta xerrada és una acció emmarcada al projecte de l'Horta a la Biblioteca, del qual formen part 13 biblioteques del Vallès Orientals, entre elles la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. Us convidem a anar-hi i l'equip del programa En Sostenim també hi serem. Ja us anirem explicant.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. El sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions dels ulls ho va fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions dels ulls van augmentar després d'ahir a la tarda, però tan sols van suposar entre un 2 i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris, un en estat crític, un en estat greu, 3 han estat menys greu i un en estat lleu. Tornant als problemes relacionats amb la vista, el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben el mateix dia. I els bombers de la Generalitat han activat aquesta tarda un dispositiu per un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Fonts del cos han indicat que el foc ha quedat limitat per les vinyes, fet que ha evitat la seva propagació cap a altres terrenys. Els bombers treballen ara per acabar de tancar el flanc dret de l'incendi i donar-lo per controlat. En el dispositiu hi participen 7 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver ocasionat un incendi forestal de 1.200 metres quadrats a Llançà. Els fets es remunten al 2 d'agost, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Capràs. Mossos i agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona i va ser trobada a la Jonquera i detinguda com a presumpta autora d'un incendi forestal. La dona tenia antecedents per altres fets i va passar a disposició judicial. I l'estació meteorològica de Barcelona al Raval ha mesurat una temperatura mínima de 27,7 graus la passada nit. Es tracta de la 46a nit tòrrida d'aquest estiu, és a dir, amb una mínima de 25 graus o superior, i ja supera el 2022 quan se'n van registrar 45. Fins ara el rècord en 20 anys.

get up.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Peníscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Peníscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que la veritat impressiona i també va ser impactant. Vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
0: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, com si ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, i i darrere ens quedava, doncs, per exemple, el Port Aventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a 7:45, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a 8:45 ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge a 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores, quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era un una llum, clar, una cosa nova. Una llum, no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat, hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedava en fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, això, una barreja de claror foscor molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer una troca pel sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia encara, que tornava a ser de dia.
0: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on, tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
6: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
0: I també a Sant Feliu alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
7: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides. També hi havia, doncs, astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven, molts d'aquests combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells, com en el nostre cas van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
0: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
8: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
0: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Gibert.
2: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van a poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
0: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mantani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
9: No, Mamtani.
0: Mamtani. Mamtani. Sí, ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
10: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup? Bueno, aquest duet, perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
10: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que érem músics i això, i diu, bueno, si passes per Barcelona un dia, pues ven i provamos i toquem. I d'esto hace ya 3 anys?
9: Casi cuatro años.
10: Sí.
0: Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
9: Sí, claro, para mí es muy... muchos viajes, primero. Más como es un proyecto
11: me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
10: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts, els han de ser en èpoques molt concretes i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant. O sea, ja habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clàssiques també.
10: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Perquè a priori són dos instruments que sí que són de cuerda, però que en el clàssic la gent pot que no esté acostumbrada a verlos, per exemple.
11: No, más yo existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, más claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, más existen de no sé, de compositores del pasado,
10: sí,
11: ¿no? De
10: no
11: sé
10: digo,
11: de cuál época.
10: Estos estilos, ¿no?
11: Sí, no, de esos estilos no.
0: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones, porque para que no ho sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16, l'hora jo no la tinc tan clara, això ho sabreu millor vosaltres.
10: 18 hores, les 6 de
0: la
10: tarda.
0: A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per què aquestes localitzacions?
10: Bé, tots són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
0: i ja està.
10: I diuen que sí. I sí, són collonuts. O sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil. També ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
0: I fareu taquilla inversa.
10: Sí.
0: No?
10: Sí.
0: Taquilla inversa, a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gent que venga a veros en cualquiera d'estes fechas, en cualquiera d'estos lugares, què queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
11: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
10: Ya ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar. És tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer alguna cosa extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
0: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista.
12: Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero, desitjo que els concerts, tots i cada un d'ells, vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui, i vosaltres dos a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
10: Moltes gràcies.
0: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà, ens ho explica en Jordi Givert.
2: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva Festa Major, amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic es plaja a l'Avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit al Parc Municipal portarà el monòleg a Menopausa i a 10:45 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de Festa Major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu

0: professionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rotxo posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Mollà, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
1: L'agenda.
2: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9, a la Vermuteria del Buga, amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters, que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la Festa Major amb el cap de setmana fort i dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. Però si us ve més de gust una altra Festa Major, podeu anar a Castellcí, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva Festa Major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è Festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'Ermita de Santa Cecília teniu un concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passion Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6, a l'església de Sant Quirze.
1: El temps.
2: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Alcosta.
3: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la informació meteorològica. Novament, una setmana força càlida, les temperatures una mica més altes del que tocaria, tot i estar en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any, les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus, i tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present, cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de ple estiu, de canícula, i demà a tarda, normalment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten 4 gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir en el mig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, a partir de migdia, creixen les nuvolades i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitació

0: aspiracions serà encara més important i poden ser més destacables, ja poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un gran inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fer ja aquest canvi de temps i per fer ja aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en dos aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la una de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva a bancsang.net/donar.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb el meu company Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control també, com sempre, en Pau Ibars.
2: Bona tarda, última tarda de la temporada.
1: I tant, i tant.
0: I el micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. Abans de començar el programa, avui, Mercè, volia dir a vosaltres i als nostres oïdors que m'he permès una llicència.
0: Ah.
1: Aquesta llicència és, ja que és l'últim programa de la temporada,
0: sí,
1: he fet una música que m'agrada molt a mi. Aviam. No pateixis perquè no es mora ningú. No és òpera. No és òpera.
0: Ja anem bé.
1: O sigui, per dues coses molt significatives que la meva dona sempre m'ho diu. El tanto amb l'òpera, que Sant Feliu, i deu haver-hi gent que li agrada, però comptats. En canvi, la sarsuela n'hi ha molta. Per tant, no vull despedir-me, o vull que ens despedim, amb una música que ens agrada molt i a la vegada no és tan elitista o com li vulguin dir. M'agrada a molta gent, que és la sarsuela.
0: Molt bé, doncs m'encanta.
1: Dit això, el programa d'avui, últim de la temporada, com he dit, el dediquem a una música que agrada molt a tothom. Preludis i intermedis de sarsuela. Esperem de veritat que en gaudiu, que segur que sí.
0: Jo crec que ho gaudirem del tot, perquè primer perquè ja saps que sóc una fan absoluta de la sarsuela, però que a més la tria que ha fet el nostre company és una passada. Ja ho veureu com us agrada. Mireu, la primera cosa que escoltarem serà El anillo de hierro de Miguel Marqués. Ja ho veureu com us agrada.

0: Abans de donar-vos el segon preludi, això també era un preludi, us voldria dir de que no amb tots, però amb una gran majoria, diria jo, com un 60, un 70%, el preludi, a través de la música, determina una miqueta la història per on anirà.
1: Sí.
0: Saps com vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, la gent que entén, llegeixen entre línies la música i diuen més o menys la cosa anirà per aquí. Pues, vull dir, aquí no es mor la gent.
1: És com una pseudopresentació del que serà l'obra.
0: Això mateix. I és veritat, és veritat. Mira, a continuació posarem el preludi del Cabo Primero de Fernández Caballero. Estic segur que també us agradarà molt.

0: te n'adones que té un aire militar.
1: Sí,
0: eh?
1: I tant.
0: Doncs vull dir, d'alguna manera et predisposo, et prepara per que entenguis el que vindrà després.
1: I tant. Eh? Ara la que ve a continuació,
0: sí,
1: és el preludi de, ni més ni menys, La canción del olvido, del mestre José Serrano.

0: Aquesta, aquest preludi, vaja, o aquesta sarsuela, és una de les més logrades, tant estèticament com musicalment. És una preciositat, una preciositat.
1: També hem de dir que és de les més famoses.
0: Sí, també. Posats a fer. També,
1: també bueno, ha tingut clar, més també, èxit que d'altres.
0: També, també. Mira, la que ve ara, sí. Ja ho he explicat moltes vegades, em recorda els meus pares, perquè la meva mare li encantava i el meu pare també, i bueno, quan per circumstàncies no es van poder anar de viatge de noces quan es van casar, perquè era la plena guerra, i al cap de dos anys, jo tenia uns dos anys, sí, ja estava al món, jo tenia uns dos anys, o potser faltava poc. Se'n van anar a Mallorca, com una cosa, bueno, com la bomba.
1: El gran viatge.
0: Exacte, sí. El gran viatge. I allà es van hospedar en una fonda que hi havia la companyia del Marco Redondo.
1: Ah, molt bé.
0: Inclús van estar parlant, i per què no ens vien anar a veure? I la meva mare, sí, és que són molt aficionats a la sarsuela. I van anar i feien aquesta, la de Manojo de Rosa. I aquesta he tingut sempre un record entranyable.
1: Home, clar, com no.
0: O sigui que el preludi de la del Manojo de Rosa és del mestre Pablo Sorozábal.

0: Veus això que dèiem del preludi, dona un aire festiu que ja t'orienta més o menys per on aniran els trets en la sarsuela en si.
1: I què m'expliques de l'intermedi?
0: L'intermedi, perfecte, preciós.
1: Els intermedis són la mitja part de l'obra.
0: Sí.
1: Vale? I és una miqueta allò, dir, parem una mica, respirem,
0: exacte,
1: i continuem.
0: Exacte.
1: Doncs vinga.
0: O sigui, és que una cosa és el preludi, que és abans de començar la sessió.
1: La presentació.
0: I l'altra és la mitja part, diguem-ho així, per presentar el que vindrà a la segona part.
1: Doncs ara tenim preparat...
0: O sigui, una aclaració molt puntual i molt bona de part teva.
1: Tenim ara preparat un intermedi d'una de les més famoses, de les sarsueles més famoses, que és la del Sota del Parral, del mestre Soutillo Ibert. Ja veureu com també ho coneixeu.
0: I que tot ha fet sempre aquest títol, molta gràcia.
1: Sempre.
0: Per una amiga que tenies que li agradava molt,
1: sí.
0: No sé què em vas explicar una vegada, oi?
1: Sí.

0: Jo recordo que aquesta la vam fer aquí als dels Saulons, amb alguns del poble, en un teatre a l'Ajuntament.
1: Sí, que era el casino.
0: El casino que hi havia, al bar del Pedro i el casino al costat. Sí, o sigui, fins i tot estic parlant i pagant molts tiros ja, jo, eh?
1: Bueno, alguns també n'hem pagat molts.
0: Total, que la vam fer i va quedar molt bé, la gent va disfrutar. I quan fèiem sarsuela, omplíem sempre,
1: Perquè és el que diem,
0: omplíem.
1: És una música popular que arriba a tothom.
0: I vam fer aquesta, la del Sota del Parral, que sortien moltes dones que estaven allà pues, fent omplint, saps com vull dir?
1: Sí.
0: I bueno, va quedar molt mac i molt bé. La gent almenys va disfrutar molt. Mira, ara a continuació de la Dolores, el preludi de la Dolores, de Tomàs Bretón, que també és molt maco. Endavant.

0: Aquí, en aquest cas, hem fet el preludi, però aquesta peça cantada, que és molt llarga, dura un quart d'hora, però 10-11 minuts dura. És la peça que tancava l'espectacle que fèiem cada any pels avis, perquè hi surt molta gent, i tots cantaven, i els cors, i tots cantaven. Cada un té un tros, i tots cantaven, tots. I la fèiem sempre... I, bueno, vam fer-la molts anys i també sempre va tenir molt èxit.
1: El que passa que hi ha una història aquí. Aquí s'ha de ballar una jota.
0: Sí,
1: qui sabia ballar la jota?
0: No, perquè... portàvem un parell que en sabien. I...
1: Perquè Déu-n'hi-do.
0: No, però hi havia un parell que ballava la jota i ho ballava molt bé. I agradava molt, perquè la jota enganxa, agrada molt,
1: saps? Oh, i tant, perquè agrada és molt festiva.
0: I... Sí, i va quedar molt bé. I és la peça que tancava cada any el festival. Cada any, sí.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre intermedi preparat, que és de l'obra La pícara molinera, de Pablo Luna, que ja veureu que també us agradarà.

0: En aquest cas, és una música impressionant de maca, molt bonica, però té un aire simfònic que no té res a veure amb la història que després vindrà, perquè n'hi ha que també és així.
1: Sí, sí, clar.
0: Saps com vull dir? Així com altres, quan surt la melodia, dius, mira, això sembla que retrata el que vindrà, i aquesta sí. No. Aquesta només s'ha limitat a l'autor a posar pues, una peça maca de música i ja està.
1: De relax.
0: Exacte.
1: Una mica
0: exacte.
1: De relax, entre exacte. La primera part i la segona part.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Ara, a continuació, ve el preludi de la Picarona de Francisco Alonso. Crec que també us agradarà. Endavant.

0: Aquesta sí, aquesta ja es veu que té un aire festiu, que és el que després passarà amb l'obra. Eh?
1: Aquesta explica una mica què vindrà.
0: Aquesta sí, aquesta orienta una miqueta. Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara a continuació del mestre Francisco Guerrero.
0: Sí.
1: Posarem el preludi d'una de les obres més famoses d'aquest senyor, que es diu, ni més ni menys, que La rosa de l'azafrán.

També és molt alegre, o sigui, el preludi, molt simpàtic i tal, i queda molt bé en l'obra, queda molt bé. Bueno, mira, ara, a continuació, la que em deies abans que no la coneixies, és l'intermedi de La Torre del Oro de Jerónimo Jiménez. És una obra clàssica, bona, que jo crec que t'encantarà. Dius que no la coneixes, jo crec que sí que la coneixeràs, ja veràs, endavant.

0: Aquesta música, com a bon andalús que és Jerónimo Jiménez, li ha volgut donar un aire clàssic, que no té res a veure amb, la, amb el que després es veurà a la... Saps com vull dir?
1: Però és o sigui, molt orquestal, molt,
0: sí,
1: molt,
0: bueno,
1: maco.
0: Perquè, perquè ell com a músic de formació li agradava molt la música clàssica i aleshores en les seves obres sempre introduïa una peça o altra.
1: Perquè a més de donar la sensació de que omple de música.
0: Exacte, exacte.
1: És la, la sensació clar, és preciosa, és molt i, maca.
0: És això, sí, sí, sí.
1: Doncs m'ha agradat molt. La veritat que sí, ho coneixia poc, però m'ha agradat molt.
0: I si l'escoltes un preu tres de vegades t'entrarà, ja ho veuràs.
1: Segur, segur. Ja i ara tenim ja, arribem al final del programa, farem l'última, i l'última és ni més ni menys que del mestre Ruperto Chapí, qui no coneix aquest senyor, evidentment, és el senyor guai de totes les sarsueles, i en posarem un preludi de música clàssica. Ja ho veureu com sí que us agrada molt.

0: amb aquesta peça, el músic, és el que dèiem abans amb l'altre, el ser gent de formació, aleshores volen donar un toc de, no diré de qualitat, sinó de música clàssica, com diu el nom de la sarsuela, que té a veure i no té a veure, vull dir, més aviat no té a veure. És música més, com te diria jo, més seriosa, i aquí es va voler lluir amb aquest preludi, que és molt maco. I dintre de la pròpia sarsuela també hi ha dos temes que són molt interessants, molt interessants.
1: Home, potser el tema seria que la gent que ens escolta i que es quedin amb algun dubte, que busquin aquest tipus de música, que l'escoltin sencera, perquè realment... Potser a mi una de les coses que més m'agrada de la sarsuela és de que, com que és una cosa, des del meu punt de vista, dirigit molt a la gent del poble, tant, la gent del carrer,
0: total, és una música popular, clar.
1: D'alguna manera sempre retraten molt el lloc on se suposa que representa la sarsuela.
0: I és llavors, el dia a dia dels pobles.
1: Clar, llavors surten tant els deixos populars, com els ritmes populars.
0: Com els personatges.
1: Com els personatges. Ah. I a mi una de les coses, per mi és el millor que té la sarsuela, que arriba perquè realment et poses a dins de l'actuació que està.
0: A vegades amb la meva dona en parlem, que la seva àvia sempre cantava. És que la gent abans cantava.
1: Perquè
0: i cantava,
1: no hi havia ràdio cantava, ni tele.
0: I cantava sarsuela. No, però era per, no sé, perquè mira que les havien passat canutes i no tenien gaires
1: sí,
0: coses de, que les il·lusionés, però...
1: És veritat que la gent cantava.
0: Però vull dir que, escolta, la gent cantava molt.
1: La gent
0: jo encara me'n recordo dels famosos cancioneros. Te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: El compraves al quiosc i cantaves la cançó de moda.
1: I tant.
0: Home,
1: que sí.
0: Això era...
1: No, però inclús la gent tenia el costum de, mentre feia les feines de casa, jo recordo les senyores cantaven, i anaven fregant el terra, que devien estar ja pobres amb els genolls desfets,
0: i
1: continuaven cantant.
0: I cantant.
1: O rentant la roba i cantant.
0: I cantant.
1: Sí, a veure, la gent que li agradava la música realment ho feien, que cantaven molt, i suposo que també era una manera d'omplir, no?,
0: el temps, clar.
1: I de, no sé, de
0: disfrutar. Mercè, és l'últim programa de la temporada, però m'agradaria que ens fessis una valoració de la temporada. Què t'ha semblat?
1: Home, a mi m'ha agradat molt, la veritat que sí. Sí.
0: Hem fet el que hem pogut.
1: I tant.
0: A vegades ens ho hem passat molt bé, a vegades no ens ho hem passat tan bé, però vull dir, sempre hem fet, hem posat tota la intenció perquè la gent s'ho passés bé, oi?
1: La veritat és que ha sigut un any molt intens, com sempre, que jo crec que hem disfrutat nosaltres tot el que hem pogut amb la música i crec que hem intentat transmetre a tota la gent que ens escolta l'interès per la música.
0: Que és lo important.
1: La música és vida.
0: I tant.
1: La música omple l'esperit. La música t'acompanya.
0: I tant.
1: I val la pena que tots ho tinguem clar, perquè de coses dolentes ja en passen moltes, però de coses bones com la música...
0: Ja ho pots dir.
1: Hem d'aprofitar-la tant com puguem, perquè ens eixampla l'esperit.
0: Pau, ara fins passat la Festa Major?
2: Sí. Per la Festa Major tornem a començar una nova temporada.
0: Llavors ja, ja quedarem d'acord.
2: Espero que per anar... si tot va bé, tingueu ja el tècnic titular del programa.
1: Esperem que en Jordi estigui en condicions.
0: Si el Jordi ja està refet del tot.
2: A mitja recuperació i ja pot començar. Però bueno, si no, aquí estaré jo.
1: Molt bé. Doncs vinga, que tothom passi l'estiu també com pugui.
2: Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment. I de veritat, continueu escoltant molta música, perquè com us dic sempre, la música és vida.
0: Bones vacances per tothom i fins passat la Festa Major. Aquí estarem.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 147. I déu-n'hi-do quin festival que hi va haver amb el Love the 90s a Barcelona la setmana passada, el dissabte dia 11 d'octubre. Déu-n'hi-do, dissabte passat. Ja ha passat, eh? És que passa tan ràpid el temps, tan ràpid, que ens agrada tornar-nos-hi a endinsar. I déu-n'hi-do la festarra, eh? La setmana que ve tindreu el reportatge del Love the 90s celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. Déu-n'hi-do, quin festival amb quins artistassos com Tina Cousins, com Safri Duo, com Venga Boys, com Gala, com Rosala, Amistades Peligrosas, Marta Sánchez, OBK, Viceversa, etc, etc, etc. Vinga, va, engeguem el programa d'avui amb èxits d'aquest any 2025, com és el cas d'aquest gran hit de TLC, The Suffer, Waterfalls.

Seguim amb un altre tema. Do you want it right now? De Jan Muller i The Suffer, després de deixar aquest gran tema de Purple Disco Machine. Tornem amb The Suffer, el que abans havia tocat amb TLC. Ara treu aquest gran tema amb Jan Muller. Vinga, va, som-hi!

una mica d'èxits de casa nostra, com els grans Tigaflaues, a la fresca, amb aquest gran remix del gran DJ Capde. Com sempre, la millor música, el Discotour amb DJ Chap.

Seguim el Disco Tour amb DJ Charlie, amb aquest gran tema de The Magician i amb Purple Disco Machine una altra vegada. Sí, senyors, perquè aquest 2025 Purple Disco Machine ha tret uns quants èxits. En aquest cas ara toca All My Life. És un gran tema que ens recorda cançons dels 80 i que ens fan vibrar i gaudir d'allò més. Evidentment, els Figaflaues també ho han fet amb aquest gran remix del gran DJ Capde. Déu-n'hi-do, quins remixos que està fent DJ Capde. Vinga, centrem-nos en Purple Disco Machine i en The Magician i el seu All My Life. Vinga, va, som-hi!

Quin gran èxit, del productor alemany. Déu-n'hi-do, Purple Disco Machine, All My Life, amb The Magician. I ara passarem d'un productor alemany a un productor català. Sí, senyors, perquè Tony Postigo s'amaga darrere d'aquesta producció amb el pseudònim de Thunderfunk i juntament amb Discomatics ha fet un gran bang bang. Déu-n'hi-do, quin gran tema. Super House. Funky, funky, funky house. Vinga, va, som-hi amb el Tony Postigo, que des d'aquí li enviem una gran abraçada, ben gran, ben gran, ben gran. Sí, esclar, si és una gran abraçada, evidentment és molt gran.

Quin gran èxit, eh? Inspirat en els anys 80, aquests sintetitzadors del gran Thunderfunk. I ara passarem a Ànima i Ellie Goulding. Hypnotize, vinga, va, som-hi!

Quin temàs, quin temàs d'Eli Golding i Ànima. Déu-n'hi-do, per Tomorrow Land és dels bons, eh? Vinga, va, posem ara Verano en Nueva York. Aquesta segur que la coneixeu. Vinga, va, som-hi!

0: Quin tema, eh? Quin temàs de David Guetta. I sí, és que ho han tornat a fer després del Titanium, ho han tornat a fer, però aquest any hi ha hagut la novetat aquesta. Tommy Cash, Espresso Macchiato, amb remix de Javi Guzmán.
1: Mi amore, Espresso Macchiato, Macchiato, Macchiato, por favore.

Super cançó de Miley Cyrus, End of the World. Recordo una mica ABBA, eh?

Seguim el Disco Tour quan queda aproximadament un quart d'hora per acabar el programa. Pràcticament, encara tenim temps. I tenim un gran tema de Jassy Rossi, High On Me, un tema que ens recorda el house dels anys 90. Recordeu una mica, feu memòria.

Quin bon rotllo, eh? Quin bon rotllo que desperta aquest gran tema de Steve Tozzi, eh? Déu-n'hi-do. You got the love. I atenció, perquè el tema que ve ara és molt, molt, molt bo. Hugel, Sonic i Matt Sassan s'han ajuntat per fer, millor dit, per rellançar el tema It Feels So Good de Sonic, evidentment, tema dels 2000, però aquesta vegada molt més modernitzat.

Déu-n'hi-do quin tema, Tech House, que s'ha inventat aquí Sonic una altra vegada. O sigui, és que It Feels So Good és realment un tema espectacular. Però hem d'acabar-lo aquí. Amb tots els respectes, Sonic, perdona'ns, perquè ens hauria agradat posar-lo tot. Però ara mateix hem de donar pas a... Vas llegir un article al diari on parlaven de les ninguneades de la música dance. Estic parlant ni més ni menys que de Marian de Cal i Eva Martí, divas del dance. Autèntiques mestresses, autèntiques... podríem dir... senyores autèntiques... Em refereixo realment a que dins del món dance són una... són una institució. Són una autèntica passada escoltar-les. Contracteu-les perquè realment val molt, molt, molt la pena. Eva Martí, Marian de Cal amb Maquineros 90, Keeping Máquina Alive.

90s, vinga, no us ho perdeu! Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, sigueu on sigueu! Salut i ràdio!

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo paper.

Aia que he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i poca roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.